que sóc compostes. Algunes continuen vives, les altres ja nasqueren mortes. És un camí minat de reptes, la vida és un castell de cartes. Nosaltres som els arquitectes. Tu sempre estàs per connectar-me quan em desconnecte. Moltes portes tancades i poques obertes. Dir-te que no puc viure sense els teus defectes, que vull estar al teu costat quan et despertes.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

0: Radio Pego, www.radiopego.com.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Radio Pego 107.8 de la FM.

l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Hervás. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot.

0: Ràdio Pego. Som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.
1: Ràdio Pego. 107.8.

0: Bello Pego. Són la seva veu. Bello Pego. Look what you got.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
2: Som la teua veu. Radio Pego.
3: Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre dins.

Radio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.

limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble.

down. Amb els peus a terra i les mans alçades, observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre, connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8. Escolta.

0: Són les 8 del matí.
1: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos.
2: T'agrada la música?
3: T'agrada la música?
2: Radio Pego
3: 107.8 en FM.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament y Radio Pego informen.
1: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
2: Cuando me dice que pare.
3: O que quiere irse a casa.
4: Cuando no dice nada.
2: Pero veo que se agobia.
3: Todos sabemos lo que significa no.
4: ¿No?
2: Si no entiendes un no,
3: eres un potencial agresor sexual.
4: No es no.
1: Respeta los límites, ¿sí o sí?
4: Gobierno de España.
0: Aquest curs, a què vols dedicar el teu temps lliure? InfoJove Pego el proposa. Escalada, teatre, manualitats i restauració, escacs, defensa personal, ganxet i boixet, deures compartits, canta l'Orfeó, intel·ligència artificial i hort urbà. Si tens més de 10 anys, gaudeix del teu temps lliure a InfoJove Pego. Informació a infojovepego@gmail.com o al 630-274-008. També pots visitar l'InfoJove a l'antic institut, de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores.

0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
1: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acción Urgent gracias al proyecto Acción Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acción Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
2: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678-268-705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

0: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Bego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Bego.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de la FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, el Despertino de Ràdio Pego. Benvinguts en aquest dimarts, 12 de maig del 2026. Són exactament les 8 i 7 minuts. Nosaltres arrenquem amb la nova... i aquesta jornada musical. Una jornada de 3 horetes per gaudir d'aquests grans clàssics que nosaltres hem preparat com cada dia. Avui comencem la nostra selecció situant-nos en la dècada dels anys 40. I ja sabeu, i finalitzar a les 11 del matí, doncs gaudint ja de la més rabiosa actualitat. Per començar avui la nostra selecció musical, abans d'això, rebeu salutacions cordials de qui et parla, Mapi Domènech. Moltíssimes gràcies per estar ahí. I ara, com havíem dit, nosaltres avui arrenquem la nostra selecció musical gaudint d'un famós trio mexicà, un gran trio dedicat a la música romàntica, a les grans balades i, per supost, als boleros. Nosaltres avui comencem la nostra selecció gaudint de tot un clàssic del trio Los Panchos. Comencem amb un tema de l'any 1944, una cançó que porta per títol Sin Remedio. Una cançó que ens parla d'una profunda i desesperada declaració d'amor. Comencem.

meravellós tema sin ral. Nosaltres arrencarem avui la nostra selecció musical. Com havíem dit, un tema de l'any 1944. Del 44 al 59, en aquesta ocasió, un gran vocalista i trompetista català que va ser doncs molt conegut durant la dècada dels anys 50-60. Ens quedem avui disfrutant de Rudy Ventura i a més recordem aquest Pan Amor i Cha-Cha-Cha.

0: kiss.
1: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8.
0: Whatever it's got a lot.
1: Estàs en el Despertino de Radio Pego.

Representa la nostàlgia, els somnis, la llibertat, la búsqueda en aventures de la vida, simbolitzant un camí ple de possibilitats molt àmplies. Mont Rebera. Una balada clàssica interpretada per el grandíssim Frank Sinatra a l'any 61.

Mont River, riu de lluna, un camí cap a lo desconegut, ple d'esperança. I canviant d'estil moment ara per gaudir d'aquest grup de rock de gran popularitat també en la dècada dels anys 60. Ens quedem avui escoltant la veu de Vianney Valdez, any 1963, i amb ella recordem el tema Toma tu tiempo.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per a conèixer el número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir, ahir dilluns 11 de maig. Va ser el 35.704 de la sèrie El 46. Repetim. Número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 35704 de la sèrie 046. Sintonitza la teva emissora amb clàssics històrics que et faran vibrar cada matí en la 107.8. I des de la 107.8 arriba de música a Yeye, exactament des d'Uruguai. Entre el Yeye i el rock and roll arribaven los TNT. Nosaltres avui els recordem amb el tema Tu loca juventud, una cançó del 65.

tu loca juventut, els estàvem escoltant aquesta trio Los TNT, i del 65 al 66, moment ara per disfrutar d'una xica yeye, una cantanta valenciana, com va ser Luisita Tenor. Nosaltres avui la escoltem amb Vuelve Pronto.

0: Hi ha una llum especial en esta terra. No ve del sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible, que pensen totes i tots. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
1: Amor. Amor. My love.
2: La vida no és eterna, però la música sí ho és. Sintonitza cada dia la 107.8 de la FM. Sintonitza cada matí el Despertino.

0: Un fantàstic tema, una gran balada, una balada romàntica en la que ens arribava en aquesta ocasió de la mà de Tom Jones. Let it be me.
1: Let it be me.
0: Deixa'm que siga jo. Un rock apassionat d'un home cap a la seva parella. Tracta d'una súplica de la devoció. Any 1969, com havíem presentat així, disfrutant del grandíssim i conegudíssim Tom Jones. I seguim amb més bona música, seguim amb altres grans veus conegudes, com és aquest grup. Són els Beatles, amb un himne d'acceptació, de pau mental i de consol. Let it be.
1: When I find my...
0: Deixa'l ser.

0: El temps.
1: Moment per a parlar de l'horatge de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui, d'aquest dimarts 12 de maig. I és que avui de vesprada les tempestes afectaran principalment a lo que serà Catalunya i a l'extrem nord de la província de Castelló, on puntualment poden ser fortes o molt fortes. Amet ha activat avís groc a pràcticament tota Catalunya i nord de Castelló, com estàvem dient, per precipitacions que poden superar els 20 litres per metre quadrat en tan sols una hora i amb possibilitats de granís i fortes ràfegues de vent. Però molta atenció, perquè també tenim avís taronja a les comarques de Barcelona Central per aiguats que poden superar els 30 litres per metre quadrat en tan sols una hora. Serà pràcticament l'excepció del dia d'avui, ja que demà tornarà a l'estabilitat a bona part de la Mediterrània, llevant de la cara nord de Catalunya, on encara podria créixer alguna tempesta residual. Tot i això, la setmana continuarà marcada per diferents solcs d'aire fred en altura que aniran passant a prop de nosaltres i que podrien tornar a activar tempestes localitzades entre dijous, divendres i també durant el cap de setmana. Situació que, com sempre, seguirem de molt a prop. Mentrestant, hi ha que gaudir d'aquest dia, un dia assolellat amb un horatge ja quasi estiuenc, primavera a la tope, amb un horatge i unes temperatures molt suaus i el que toca en aquest temps de que ens trobem, en aquesta època de l'any. I encara que l'horatge continuï, però ho he mogut a trams, una cosa està clara, que l'ambient cada vegada, doncs, com estàvem dient, farà més olor a estiu i possiblement d'així una setmana comencem ja a parlar de les primeres calorades i d'aixes calorades ja importants.
2: Hasta la luna quiero ir.
1: La música és poderosa. Escolta'ns en qualsevol moment del dia. Ràdio Pego, la teva ràdio.
2: Llévame a volar hasta la luna.
1: Des de Ràdio Pego nosaltres seguim disfrutant d'aixa bona música. Seguim en la dècada dels anys 70 i en aquesta ocasió ho fem disfrutant d'un tema original del cantautor italià Nicola Di Bari. Mi corazón es un gitano. Nosaltres ens quedem amb aquesta preciosa balada, que en aquesta ocasió ve interpretada per Nada Malamina, un tema de l'any 71. Una balada que ens descriu un espírit lliure, nòmada, indomable.

Tot un clàssic, una preciosa balada, com havíem presentat, El corazón es un gitano, del grandíssim cantautor Nicola Di Bari. Nosaltres havíem aquí hem quedat amb aquesta versió de la veu femenina de Nada mal anima. De l'any 71 al 72 rescatem un altre clàssic, un altre clàssic italià, com és el famós Parole Parole, que en aquesta ocasió ve interpretat al català, de la mà de Moncho i Nina. Paraules.

0: un cielo azul, una sombrilla roja, una toalla amarilla, una excursión a una cala, una siesta a la sombra, un cubo y su pala, un bikini al viento, un libro en la playa, un sentir que separa el tiempo. Una pregunta, ¿será esto la felicidad? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
1: Sole pis amore tu pete, sole pis amore tu pete, sole pis amore tu pete.
2: La música és el millor record que es pot dur a reviure temps passats. Viu-los amb nosaltres al Despertino de Radio Pego.
1: Ay, en ella tanto sole, tanta pisa y tanto amore, sole, pisa, amore, caracol.
2: I nosaltres seguim revivint aixòs temps passats, música dels anys 70, i en aquesta ocasió ho fem disfrutant de la veu d'Alicia Tomàs. Amb ella rescatem el tema Un amor especial, un tema de l'any 73.

de la veu d'Alicia Tomàs a la veu de Mocedades, amb tot un clàssic que ens parla sobre el desamor i la infidelitat. Tómame o déjame.

amb tan sols un clic pots escoltar tota la millor música d'ara i de sempre. Per ara ja sabeu, música de sempre, grans clàssics que nosaltres estem recuperant encara de la dècada dels anys 70. En aquesta ocasió ho fem disfrutant de la veu del grandíssim cantant canari d'Etern Somriure. José Vélez arribava en el 77 amb Vino Griego. De la

gran record, eh? Un tema que en aquesta ocasió escoltàvem de José Vélez. Una cançó que ens va convertir un símbol d'unió. Vino griego. Icònica cançó, com havien dit, popularitzada per el grandíssim cantant canari l'any 77.

0: seguim amb cançons inolvidables i disfrutant de grans clàssics. Nosaltres avui donem per finalitzada la primera hora, tanquem la dècada dels 70 amb aquest famós tema de Paloma San Basilio. Beso a beso, dulcemente.
1: Que casi me impaciento, me quemas.
0: Amb aquesta cançó que ens parla d'afecte i de passió, però amb braços del seu amant. Nosaltres avui arribem a les 9 del matí.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

estoy en la luna. Així nosaltres arrencàvem avui la nostra selecció musical. Aquesta segona hora, la dècada dels anys 80, exactament, any 1981, amb els Tequila. La veu inconfundible d'Ariel Roth. I dels Tequila als Pink Floyd, amb una òpera prima, una òpera rock, una cançó que simbolitza i ens parla doncs d'una estrella de rock que construeix un mur per a protegir-se dels traumes i del dolor del món exterior. Pink Floyd, The Wall.

0: Ai, tenia aquesta invitació a ballar, voleu dansar, vols ballar a Region Poverty. I de 83 al 85, moment ara per escoltar aquesta cançó que expressa doncs, una situació d'ambigüetat emocional i estancament en una relació. Un tema popularitzat per Julio Iglesias a l'any 85.
1: Yo no sé qué...
0: Ni te tengo ni te olvido.

0: Bon dia.
1: The rhythm and blow.
0: Estàs escoltant Radio Pego.
1: Open your eyes and watch the red sunlight.
2: I ens quedem situats ja en l'any 1987 amb un èxit del synth-pop. Una cançó popularitzada per la banda Wonder. Una cançó que ens parla d'una declaració d'independència i valentia. I'm not scared. No tinc por.

Ahí estaba disfrutando del I Wonder, como bien dicho, a mí se I'm not scared, no think about y es momento de escoltar a esta famosa banda, esa agrupación d'amics que van nacer en València, coneguts com Los Inhumanos. Nosaltres avui ens situem en l'any 88 per a recordar-los amb aquesta cançó que es va convertir doncs en tot un himne. Qué difícil es hacer el amor en un 5.000.

0: Hay una luz especial en esta tierra. No viene del sol, viene de las personas. De quienes te acogen, de quienes guían, cocinan o atienden. De quienes llegan de fuera y acaban sintiéndose de aquí. Es la luz que hace brillar un modelo de turismo sostenible. Quien piensa en todas y todos. Turisme, Comunitat Valenciana. El turismo que sostiene. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Generalitat Valenciana, Gobierno de España.
1: Para, para. T'has perdut un programa en directe? Escolta'ns a la carta des de la nostra web www.radiopego.com.
2: Tanquem els anys 80 avui escoltant la veu de Paula Abdul amb un tema del 89, Forever Your Girl, Jo Sempre Seré la Teva Xica. Una cançó que ens parla doncs, sobre la seguretat en l'amor, reafirmant que de vegades no hi ha que donar-li importància als rumors, als dubtes i a les tentacions. I que ella sempre permaneixerà amb la seva parella. Forever Your Girl.

Doncs de vegades hi ha que trencar amb aquesta monotonia, aquest avorriment i rutina i passar, com diuen, Seguretat Social a l'acció. Acciona!

I canviem de estil, donem pas ara doncs, a una cançó que ens parla de melancolia. També un poc de desamor. Arriba de la música doo-wop, arriba en el grup Genesis i a més recordem aquest famós Llueve en mi corazón.

0: Radio Pego. 107.8 en FM.
1: Passem a recordar tot un clàssic de la mítica banda catalana Sau, una balada del rock català. Jo ho espero tot de tu. Això sonava l'any 92, una cançó inclosa dins de l'àlbum El més gran dels pecadors.

Tot un clàssic, un fantàstic tema que recuperem avui de Sau, aquesta gran banda del rock català. Any 1992, jo ho espero tot de tu. I amb el Zaragoza Enrique Bumburi i el seu grup, Héroes del Silencio, en aquell entonces encara, nosaltres rescatem aquesta Flor de Loto, un tema inclòs dins de l'àlbum El Espíritu del Vino.

0: Un cel blau. Un parasol roig. Una tovalla a la groga. Una excursió a una cala. Una becadeta a l'ombra. Un poal i la seva pala. Un biquini al vent. Un llibre a la platja. Un sentir que es para el temps. Un gelat a la vesprada. Uns peus a la duna. Un sopar que acaba a la una. Un sí, un ara. I una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud mediterrània.
1: Ràdio Pego. Sempre al teu costat.
2: A tan sols 8 minuts per arribar a les 10 del matí, nosaltres seguim viatjant a través de la música i en aquesta ocasió escoltem una cançó que adverteix d'aquest tipus d'estil de vida que portem ara. Un estil de vida que ens porta a l'aïllament, a l'addicció i a la pèrdua del sentit de la realitat. I és que això és el que està passant-nos avui en dia, és el perill que estem vivint per culpa d'aquest món virtual. La cançó descriu un món on les persones estan constantment connectades a la tecnologia, on la línia entre el món real i el món virtual de vegades es veu borrosa, Virtual Insanity és el tema que nosaltres rescatem avui des Jamiroquai.

Alan Sánchez també en els Jamiroquai, eh? Podríem dir que quasi en aquesta època poc es coneixia del que anava a passar a Virtual Insanity, com havien presentat un exitós tema d'aquesta gran banda britànica del funky, l'acid jazz, Jamiroquai. Penso que ens parlava doncs, d'aixes persones que estan sempre connectades a la tecnologia. Una cançó que ens adverteix d'aixe tipus de vida un poc insana, en la qual doncs, ens porta a l'aïllament i a l'addicció. Doncs Jamiroquai, anem a canviar d'estil, ens anem a situar-nos l'any 1997, tanquem aquesta dècada dels anys 90 amb una emotiva balada, amb la veu femenina de Jennifer Ross i el seu Sweet Thing. Nosaltres fiquem punt i final a aquesta segona hora musical.

0: perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escoltants. But I want you to be true, and I
1: just wanna make love to you. Arranquem aquesta tercera i última hora del Despertino d'avui, d'aquest dimarts 12 de maig i t'acabes d'incorporar. Gràcies per estar aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Per ser la teva elecció. Nosaltres arrenquem avui la nostra tercera i última hora escoltant la gran veu de Lenny Kravitz, un exitós tema de l'any 2000. Again. Una balada del rock que reflexiona sobre un amor del passat.

Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.

delícia de cançó. Així ens hem quedat situats al 2005, exactament amb la veu del grandíssim Jorge Drexler, un himne etern. Ens convida, doncs, a reflexionar sobre la bellesa que ens rodeja. Todo se transforma. Gràcies.

del seu àlbum Echo. Transforma. I sempre volem pensar, doncs, que la persona que ens ha deixat, que ja no està al nostre costat, doncs va a un lloc millor, a un lloc més segur, encara que no estiga a prop nostre. Explorem aquest dol, aquesta cançó que ens parla d'una pèrdua i en busca del consol davant d'aquesta ausència d'una persona estimada. En què estrella estarà? A la veu de Nena de Conte.

0: Hay una luz especial en esta tierra. No viene del sol, viene de las personas. De quienes te acogen, de quienes guían, cocinan o atienden. De quienes llegan de fuera y acaban sintiéndose de aquí. Es la luz que hace brillar un modelo de turismo sostenible. Quien piensa en todas y todos. Turisme, Comunitat Valenciana. El turismo que sostiene. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Generalitat Valenciana, Gobierno de España.
1: 107.8 de la frecuencia modulada. Modulada. Radio Pego. Y a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.
2: Ens situem en aquest moment en el 2007 amb Juanes, que arribava presentant-nos el tema Me enamora, una cançó doncs, que ens parla de la presència d'aquesta persona a la qual estimem. Ens plena de vida, de color, ens transforma els sentits, ens transmeteix doncs, aquest missatge d'alegria pura i la idea de que la vida a vegades sense aquesta persona careix de sentit. Me enamora, Juan.

0: Dijous 14 de maig, regala vida. De 5 a 8 i mitja de la vesprada, una unitat mòbil al centre de transfusió visita el centre de salut de Pego. Cada dia, el centre de transfusió necessita l'entrada de 250 unitats de sang per abastir els 15 hospitals de la província d'Alacant. Una sang que s'utilitza principalment per a tractaments oncològics, intervencions, parts o accidents de trànsit, entre altres utilitats. A partir dels 18 anys pots donar sang. Només cal pesar més de 50 quilos i acudir amb una bona hidratació. Unis-te a la fàbrica de la vida. Dona sang. Dona plasma.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
0: Moment ara per disfrutar d'aquesta fantàstica cançó que explora doncs, la pèrdua de la innocència. I de vegades doncs, també ens conta les conseqüències de les males decisions al créixer. Cry, cry. Tema que ens arribava de la mà de la grandíssima cantant alemana, Oceana. A la zona del 2010.

I d'un meravellós tema per un altre. Així estàvem disfrutant d'aquest Cry Cry d'Oceana i ara passem a escoltar una poderosa balada. My heart and I, your will. Que ens arriba de la mà de Pink. En aquesta ocasió, el 2012, comptava amb la col·laboració de Night Rose i ho feia amb el tema Just Give Me a Reason. Una cançó que ens parla i explora una crisi de parella i el desig desesperat de poder salvar aquesta relació. Dóna'm tan sols una raó.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: l'han creat amb màgia, eh? Així, així de bé canten el canga junt a Rosalena. Tema que s'ha convertit en tot un poema. Ai, que guapeta. Volar, 2014. I d'ells ens anem a escoltar a Freddy Leitz. Arribava amb el seu treball Dies Grandes, ho feia presentant-lo al 2016 i nosaltres avui l'escoltem amb Estrelles Fugaces.
1: Per lo lento vino el rock and roll.

0: Hi ha una llum especial en esta terra. No ve del sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible, que pensen totes i tots. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
1: Sensat.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.

0: línia de vitalitat i autenticitat. El tema transmeteix doncs, una profunda reflexió sobre la necessitat de vegades de poder escapar de la superficialitat i connectar amb un mateix.
1: Li vaig dir a mi mare...
0: Surt el sol, eh? Tema del grup català Job. I un tema del 2017. Ja.

Surte el sol, com havíem presentat el grandíssim èxit d'aquesta gran banda catalana. I en aquesta ocasió ens anem ara a escoltar el tema Presiento, una cançó que ens parla d'aixer sex sentit, el qual de vegades ens adverteix de que aquesta relació pot acabar mal, però nosaltres decidim arriesgar. Donem front a la situació. Era de vegades, doncs, verificar lo que passarà al moment, no? Presiento és el tema de Morat, que en aquesta ocasió compta amb la col·laboració d'Aitana.

0: L'associació de jocs de taula de la Marina Alta, Tablero, arriba a Pego per a quedar-se amb una secció pròpia. Dissabte 16 de maig han preparat una presentació ben especial a l'Infojove Pego, una jornada completa dedicada als jocs de taula amb partides ràpides, jocs d'estratègia, rol i molt més. D'11 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la vesprada. L'esdeveniment compta amb la col·laboració de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta.
1: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

És 10 i 45 minuts, moment ara per escoltar la veu de la gaditana David de Maria. En el 2021 ell compartia tema adjuntat de Marco Flamenco. I ho feien amb aquesta cançó, una cançó que parla sobre l'atracció irresistible, el desig de gaudir de l'estiu i les ganes de viure els moments especials. Esta locura de tu tentació. No?

Ahí está Ben Mandy, disfrutan como habían presentado de ese fantástico tema de David de María y de Marco Flamenco, esa locura de tu tentación. En aquesta ocasió ens situem en el 2022. Ho fem disfrutant d'un tema que ens parla en torn d'aquest amor estiuenc, de la passió i dels romansos desenfadats. Exactament, ens quedem avui disfrutant de la veu d'Antonio José, que contava amb la col·laboració de Chema Rivas en el 2022 amb el tema Agarraito.

per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

un tema pop de lo més energètic que aquí estem escoltant. A Good for the Summer, entenem que estan preparades ja per a que arribi l'estiu. És l'exitós tema que ens arribava en versió rock al 2023 de la mà de...

I ara sí que ens ha arribat el moment de ficar punt i final, de dir adeu, i ho fem escoltant a l'artista nigerià Burna Boy. Ell de normal ja sabeu que ens té acostumbrats doncs, amb temes molt energètics, i en aquesta ocasió ens mostra el seu costat més romàntic, expressant el desig de poder protegir a la seva parella davant qualsevol perill i construir una relació realment autèntica. Sweet love, un dolç amor. És el tema que nosaltres hem elegit per a ficar punt i final a la nostra selecció musical d'avui, d'aquest dimarts 12 de maig. Recordant-nos que la bona música i els temes de la més rabiosa actualitat van a continuar en aquesta ocasió amb el tramvia de Carolina Ferrer, i que tu i jo doncs tornarem a gaudir de grans clàssics i repassar temes del passat demà a partir de les 8 del matí. En la 100.8, per supost, amb el nostre despertino. Sigueu feliços, una forta abraçada, ciao.

0: Radio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen. Aquest curs, a què vols dedicar el teu temps lliure? InfoJove Pego el proposa. Escalada, teatre, manualitats i restauració, escacs, defensa personal, ganxet i boixet, deures compartits, canta a l'Orfeó, intel·ligència artificial i hort urbà. Si tens més de 10 anys, gaudeix del teu temps lliure a InfoJove Pego. Informació a infojovepego@gmail.com o al 630-274-008. També pots visitar l'InfoJove a l'antic institut, de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores.

L'Associació de Jocs de Taula de la Marina Alta, Tablero, arriba a Pego per a quedar-se amb una secció pròpia. Dissabte 16 de maig han preparat una presentació ben especial a l'Infojove Pego, una jornada completa dedicada als jocs de taula amb partides ràpides, jocs d'estratègia, rol i molt més. D'11 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la vesprada. L'esdeveniment compta amb la col·laboració de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta.

0: mujer libre.
1: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
2: Acció Social de Acció Urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
3: Dijous 14 de maig, regala vida. De 5 a 8 i mitja de la vesprada, una unitat mòbil al centre de transfusió visita el centre de salut de Pego. Cada dia, el centre de transfusió necessita l'entrada de 250 unitats de sang per abastir els 15 hospitals de la província d'Alacant. Una sang que s'utilitza principalment per a tractaments oncològics, intervencions, parts o accidents de trànsit, entre altres utilitats. A partir dels 18 anys pots donar sang. Només cal pesar més de 50 quilos i acudir amb una bona hidratació. Unis-te a la fàbrica de la vida. Dona sang. Dona plasma.
4: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
5: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
6: El tranvía de Radio Pego.
7: Lo mejor de la actualidad musical
5: amb Carolina Ferrer.
6: Puja al tranvía de la 107.8, Radio Pego.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics i amigues? Espero que estigueu de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Esteu escoltant Ràdio Pego 107.8 NFM. Qui vos parla? Carolina Ferrera. Dimarts 12 de maig de 2026, ara mateix les 11:05 minuts del matí, tot llest i preparat per a un nou viatge amb el tramvia que vos porta tota l'actualitat musical i també, com ja sabeu, les novetats de la setmana. I amb les cançons que lideren les llistes i també les noves que van arribant, i com sempre vos dic, de cara al bon horatge i l'estiuet, en plena primavera hi ha molta activitat, estem ben abastits. Amb els BTS, així suau, conforme tenen este Swim, anem a començar, està en el seu nou treball, Arirang. Així de bé comencem, BTS, Swim.

un tema que ja coneixeu, però esta és la versió de David Guetta en Milky. I l'han titulat Just the way you are, així tal i com tu eres. Seguim repassant èxits al tramvia i arriba lo nou de Capo. Atenció, dels números del moment, Bombón.

0: back the knife.
1: Escolta el millor de la música. Deixa portar per el so del tramvia. En la 100.8 del teu dial.

Bausa Magnètic, sí, ahí està, en el lloc important en llistes, este tema que sona tan bé. I Shakira i Belé, així estan junts, Algo tu.

Puja al tramvia de la 107.8, Ràdio Pego. Música actual. El tramvia.

U2, el seu single in a life, està en el treball Easter Lily amb més ritme. Los Romeos i Samantha Hudson recordant el seu èxit Muérdeme. Quiero

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Dijous 14 de maig, regala vida. De 5 a 8 i mitja de la vesprada, una unitat mòbil al centre de transfusions visita el centre de salut de Pego. Cada dia, el centre de transfusions necessita l'entrada de 250 unitats de sang per abastir els 15 hospitals de la província d'Alacant. Una sang que s'utilitza principalment per a tractaments oncològics, intervencions, parts o accidents de trànsit, entre altres utilitats. A partir dels 18 anys pots donar sang. Només cal pesar més de 50 quilos i acudir amb una bona hidratació. Unis-te a la fàbrica de la vida. Dona sang. Dona plasma.
3: La via pública és també casa de tots els pegolins. Per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?

0: Novenes jornades sobre història i patrimoni d'Atzaila 2026. Divendres 15 de maig al Saló d'Actes de la Casa de Cultura, sessió dedicada al 750 aniversari de la mort del visir Al-Azraq. A les 18:45 hores, presentació de les jornades. A les 19 hores, els castells andalusins a les nostres comarques, a càrrec de José Luis Menéndez. A les 20 hores, el Pacte del Poet, conferència impartida per Agustí Galiana. Dissabte 16 de maig a les 8 del matí, davant l'antic escorxador municipal de Pego, eixida cap al castell d'Alcalà. Per assistir a aquesta activitat cal inscripció prèvia al correu electrònic atzailapego@gmail.com.
1: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
2: Cuando me dice que pare.
3: O que quiere irse a casa.
4: Cuando no dice nada.
1: Pero veo que se agobia.
3: Todos sabemos lo que significa no.
4: ¿No?
2: Si no entiendes un no,
3: eres un potencial agresor sexual.
4: No. Es no.
1: Respeta los límites, sí o sí.
4: Gobierno de España.
5: L'Associació de Jocs de Taula de la Marina Alta, Tablero, arriba a Pego per a quedar-se amb una secció pròpia. Dissabte 16 de maig han preparat una presentació ben especial a l'Impojove Pego, una jornada completa dedicada als jocs de taula amb partides ràpides, jocs d'estratègia, rol i molt més. D'11 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la vesprada. L'esdeveniment compta amb la col·laboració de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta.
0: Dones Cabal et convida a passar una vesprada de cine dissabte 16 de maig. A les 19 hores, a la Biblioteca Carmen Alemany Vall, es projecta Los Hombres Lobo. François Usant dirigís l'adaptació cinematogràfica del joc de taula Homes Llop en Castonegre, el famós joc en el qual s'ha de descobrir qui són els llops per a no acabar caçats per ells. Col·labora Ajuntament de Pego.
6: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
7: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

començat la segona hora del tramvia amb Lizzo, Don't Make Me Love You, i Medusa ara, sonant de fons, Henry Camamil, Don't Wanna Go Home.

Jesús, Be With You, estar amb tu, el nou single de la banda que no deixa de sorprendre i arriba a quinto per a més bones sorpreses. Esta cançó es diu Panic.

Actualitat musical al tramvia de Ràdio Pego. 107.8 de la FM.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo té nou número 1 i està en llistes. Drop Dead. Alfred García. Així el tenim amb este èxit anomenat Mateo.

Sabores 80, 100%, Mode 1, Stay With Me. El álbum s'anomena The Fourth Album. I aquest sabor es manté en cada producció de Fangoria. El seu nou single sona fantàstic i porta per títol Me Voy.

Escolta, amb Angeli Rolli, Karin León, Teddy Swims, Mr. Know-it-all, i ara arriben Sexeni, amb Sidoní, Persiana Baixada.

0: És la una.
1: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? Estem ja a dimarts, en 12 de maig, segon dia de vaga educativa en l'ensenyament públic i en parlarem en uns minuts, però abans repassem en general els titulars d'avui amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Pego viu un seguiment irregular del segon dia de vaga en l'ensenyament públic. La incidència mitjana ha estat del 54,53% inferior a la resposta donada ahir pel personal docent. Destaca el 80% del personal dels mestres, les mestres que han secundat l'aturada en el CEIP Rosalia Bondia i en l'extrem contrari només un 10% del personal docent del CEIP Carolina Sala. L'Ajuntament de Pego aprova dos reconeixements de crèdit per valor de 30.672 euros. El reconeixement número 7/2026 es va produir un encreuament de retrets entre el portaveu de Compromís i l'alcalde arran dels informes de reparo amb què es van presentar quatre factures per valor de 4.013 euros. No era l'import el problema, sinó el reparo. El portaveu de Compromís denunciava l'utilització reiterada de les factures sense contracte. L'alcalde criticava l'esperit de la llei impulsada per Montoro que limita la possibilitat que els ajuntaments puguen contractar a qui vulguin. Una ferramenta que entenen des del Partit Popular que serveix per a donar una solució ràpida a situacions que requereixen atendre necessitats al poble.
1: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.

0: Segon dia de vaga indefinida en el que els sindicats esperen que la Conselleria d'Educació convoque la mesa sectorial el més pronte possible i porte una proposta sobre totes les mesures de la plataforma reivindicativa que el professorat puga avalar. Si no és així, asseguren que la vaga indefinida continuarà perquè no els queda una altra. Avui a la Marina Alta s'han produït piquets en algunes poblacions. No ha estat el cas de Pego, com sí que ho va ser ahir, que almenys en va produir un a les portes de Carolina Sala. A més, s'ha procedit a una enganxada de cartells en distintes localitats de la comarca i a les 10 ha tingut lloc una assemblea comarcal per debatre l'estratègia a seguir els pròxims dies i continuar informant a la societat sobre les reivindicacions que han portat als mestres i al professorat a encetar esta vaga indefinida. I recordem que són retribucions, ràtios, burocràcia, infraestructures, plantilles docents i valencià, els punts que estan sobre la taula. El seguiment de vaga als centres educatius públics de Pego avui ha estat inferior al d'ahir. Si el primer dia de vaga la mitjana va ser del 79,88%, avui aquesta mitjana se situa en el 54,53%. Per centres, este ha sigut el seguiment al CEIP Ambra. Entre el personal docent i educatiu, la vaga ha estat secundada pel 61,9%. Respecte a l'alumnat, l'assistència al centre ha sigut del 65,99%. El seguiment més baix, amb diferència, ha estat en el CEIP Carolina Sala, on avui només un 10% del personal docent ha secundat la vaga. L'alumnat ha acudit en un 95% a classe. Avui un 80% del personal docent del CEIP Rosalia Bondia continua en vaga i l'alumnat és un 27% el que avui no ha acudit a les aules del Rosalia Bondia. Si ens parem Alies Enric Valor de Pego, un 66,23% ha secundat del professorat, ha secundat la vaga. No tenim dades d'alumnat, però entenem que seran molt semblants a les d'ahir. Perquè respecte a els pròxims dies d'esta vaga indefinida, si ens fixem en la comarca, en la Marina Alta, per a demà hi ha previstos piquets informatius i de vesprada manifestació comarcal a Dénia. Esta està convocada a les 7 de la vesprada i s'eixirà des de la plaça Jaume I.
1: Els informatius a Ràdio Pego.
0: Canviem de qüestió. En la sessió plenària ordinària de maig, celebrada el passat dijous 7 de maig, el ple municipal va aprovar dos reconeixements extrajudicials de crèdit per un valor de 30.672 euros. El primer, el número 6/2026, per un import de 26.659 euros distribuïts en 21 factures i alguna comissió bancària, com informa el regidor d'Hisenda, Ricardo Sendra.
2: Això portem 22 factures i 6 comissions bancàries per valor de 26.659 euros. Són factures del 2025 que han arribat en posterioritat al tancament de l'exercici i en algun cas d'elles van tindre algun problema de forma o de contingut i s'han hagut de rectificar i per això arriben ara mateix a plenari. Per tant, demana als companys de corporació que ja que les feines estan fetes per els proveïdors, doncs que s'aprove i es pugui pagar.
0: L'oposició, tant el Partit Popular com Compromís, decidien abstindre's. Escoltem per ordre, en este cas, a Ferran González, portaveu del Partit Popular, i a Víctor Climent, portaveu de Compromís.
3: Són factures 21 en total, pugen a 26.000 euros, poc més, i van vinculades pues, a actuacions fetes en la Casa de Cultura, a les campanes del poble, en els parcs, vinculades a la cultura, entre moltes d'elles, ja diem, són subministres o serveis que arriben ara aquestes factures i no tornem a tindre cap de problema en tirar-les endavant fent un vot en sentit d'abstenció, ja que és la gestió del PSOE.
4: El reconeixement de crèdit és una tècnica que permet la llei per a pagar factures, treballs fets de l'any anterior en el pressupost actual i no podem fer altra cosa que permetre que s'aprove perquè cobren aquestes persones, tot està en regla amb la llei. Per tant, nosaltres ens abstindrem.
0: Com és habitual en amb els reconeixements de crèdit, el número 7/2026 va portar més debat perquè, tot i que la quantia era menor, de 4.013 euros, les quatre factures que sumen aquest import pujaven al ple amb informe de reparo. En aquest cas, l'interventor ha redactat informe de reparo perquè en tots els casos no s'ha tramitat un procediment de contractació necessari, és el que explicava l'auxiliar d'intervenció. Detallava que, pel que respecta al material de neteja, perquè ja supera anualment els 15.000 euros més IVA, en el cas del subministrament d'aliments, perquè en el seu moment va tindre adjudicat un contracte menor que ha finalitzat i s'hauria d'haver adjudicat un contracte major. Especifica el regidor d'Hisenda que les factures han estat per a proveir productes a la residència i l'escoleta municipal.
2: Porten quatre factures en aquest reconeixement per valor de 4.013 en 46 euros. Són quatre factures de distribució de productes, en aquest cas de la residència i de l'escoleta municipal, de proveïdors del municipi, per tant, pues, sol·licite als companys de corporació la seva aprovació. Moltes gràcies.
0: El portaveu de Compromís denunciava la utilització reiterada de les factures sense contracte. Escoltem un extracte de l'exposició de Víctor Climent al ple.
4: Són 4.013 euros, que és una xifra, podria semblar insignificant sobre un pressupost d'uns 13 milions, però és que això cal posar en context de que l'any passat les factures sense contracte van sumar 2.200.000. Si llevem el que paga en salaris aquest ajuntament, estem parlant d'una de cada tres factures es paguen de manera irregular en aquest ajuntament. La llei de contractes preveu uns procediments per a facilitar que qualsevol empresa pugui servir a l'ajuntament, no? Tingui les mateixes possibilitats d'accés en unes condicions, que l'ajuntament seleccione de més les millors condicions econòmiques i d'altre tipus per a l'ajuntament, i d'aquesta manera tots tenen dret a accedir, no? Aquesta llei es fa per a prevenir pues, lo que és la corrupció, que no estic dient que si s'estigui fent d'aquestes pràctiques, però està pensat per això. Bàsicament és que no decidim els polítics qui ens subministra, sinó és la llei que preveu que subministren els que ofereixen les millors condicions. I això, aquesta pràctica d'aquest ajuntament de funcionar d'aquesta manera, té conseqüències. I té conseqüències que ja toquem, ja podem palpar, com és el servei de recollida de residus al poble. Els contenidors estan a tope, tenim fa 2 o 3 anys que tenim el contracte caducat, l'empresa cada volta li costa més trobar treballadors en les condicions que té, i el servei està deteriorat, i molt deteriorat, i damunt es puja en la taxa, que no, cosa que no comprenem. Una és la mala gestió d'aquest equip de govern, una altra és d'incapacitat per a fer-ho, però no només els regidors i regidores de l'equip de govern tenen responsabilitat en la gestió. L'oposició també tenim una responsabilitat molt gran en pressionar-vos i utilitzar tots els mitjans que tenim per a fer-ho. Nosaltres ja vam dir que ens oposarem als teus reconeixements de crèdit mentre no vegem que n'hi ha una voluntat d'aquest ajuntament per avançar en fer-ho millor. I no n'hi ha, no hem vist cap millora en aquest sentit. És per això que votarem en contra com venim fent.
0: Pel que fa al Partit Popular, defensa Ferran González que a l'administració pública la ferramenta del reparo el que permet és donar una solució ràpida a situacions que requereixen atendre necessitats al poble.
3: Ah, sí, a l'administració pública hi ha una ferramenta que es diu reparo, fer un informe de reparo per fer front a pagaments, i es fa pues, moltes vegades per donar

0: realitzats en l'escoleta municipal i en la residència. Per tant, nosaltres entenem que són actuacions de primera necessitat que s'havien de realitzar, si no, havien tingut un problema en el seu funcionament ordinari i dia a dia. Per tant, nosaltres actuem sempre en responsabilitat, cosa que discrepem dels dos partits. És cert que ara mateix el govern local està en aquesta línia que nosaltres li vam establir, que baixaren el número de factures i l'import que portaven reparo. Per tant, com nosaltres som un partit que tenim vocació de govern, i esperem fer-ho a partir del maig del 27, anem a fer que els autònoms, les empreses que han realitzat la tasca, cobren. Dels quatre, n'hi ha alguno, Ricardo, que no és de pego. És a dir, que tots eren de pego, mira Déu, perquè n'hi ha alguno que no és de pego. Anem a votar en sentit d'abstenció perquè cobren la feina realitzada en el nostre poble.
1: L'alcalde criticava l'esperit de la llei. Recordava Enrique Moll que es tracta d'una llei feta per el ministre Montoro i pel Partit Popular que pareix criticava Compromís, la troba ben feta i que és correcta. La llei actual ha provocat, lamentava l'alcalde de Pego, que les licitacions se les queden empreses de fora quan abans no passava. Escoltem un extracte d'aquesta exposició al ple.
2: El que voldria aclarar és l'espírit de la llei. Una llei feta per Montoro i pel Partit Popular que pareix que Compromís la troba ben feta i que és correcta. Una llei que el que fa és limitar la possibilitat de que els ajuntaments puguem contratar a qui vulguem, perquè no som responsables. El govern pot contratar a qui vulga, poden donar a dit les contractes que vulguen i no passa absolutament res. El govern d'Espanya, el de la Generalitat o el de la Diputació, però nosaltres no. A veure, totes les licitacions públiques s'han fet de subministre de coses de l'Ajuntament, el gasoll. La cooperativa va tindre 1 milió d'euros aguantant a l'Ajuntament de Pego quan l'Ajuntament de Pego no podia pagar. Va entrar a la licitació del gasoll i se va quedar una empresa de Canàries. El subministre de tornillos i de material de l'Ajuntament, de tot el que gasten en subministres. Ho va entrar a la licitació i ho havien comprat sempre a Bolufer, perquè no hi ha ningú altre a Pego que venga el que ve en Bolufer. Se ho va quedar una empresa de València, gestionada per un russo, i vam acabar comprant-li a Bolufer el mateix que estaven comprant-li i Bolufer pagant-li una comissió al russo, sense fer res. Si això és el que vosaltres voleu que fem, jo ja ho he dit 1 milió de voltes. Mentre jo sigui alcalde, vaig a comprar el pa a les panaderies de Pego. Vaig a comprar la carn a les carnisseries de Pego. Vaig a comprar la verdura a les verdureries de Pego. I vaig a comprar la llet, la Coca-Cola o l'àvia als distribuïdors de Pego. I m'ho ha dit 1 milió de voltes. I ja ho teniu fàcil. Tireu-me al juzgat. Tireu-me, ho teniu fàcil. Quan hi ha un informe de reparo, els informes de reparo es poden portar al juzgat. Porteu-me al juzgat. I no tindré ningú problema anar al juzgat i dir la llei no està ben feta. És el primer que tinc que haver dit. Una llei injusta que vosaltres no esteu aplicant-la bé. Jo no t'haver contestat. Però tu no es comences per ahir. Comences dient que l'any passat van pagar 2 milions d'euros, quan 1.900.000 euros són de la basura. I això no ho haurà explicat. És un contracte de la basura que està caducat. I no està en vigor, o no es fa el nou, perquè no tenim un tècnic de medi ambient. I no hi ha ningú tècnic de l'Ajuntament que vulgui firmar aquest projecte. No n'hi ha ningú. Ara, en un mes, que entra el nou tècnic i a partir d'ahir traurem la licitació.
1: El reconeixement extrajudicial de crèdit número 7/2026 s'aprovava amb els 8 vots a favor de l'equip de govern del PSPB, 5 abstencions del Partit Popular i 4 vots en contra de Compromís.
3: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
1: I dos apunts econòmics. D'una banda, els lloguers a la Comunitat Valenciana s'han encarit un 9% en un any respecte a l'abril de 2025 i de les dades sobre eix que Dénia s'ha notat la major pujada amb un 34% seguida de Gandia, Montcada i Xàbia, a més de Massanassa, on el preu més car té el preu més car per metre quadrat. I és que el preu de l'habitatge de lloguer a la Comunitat Valenciana ha pujat un 1% en la seva variació mensual i un 9% en la interanual, fins a arribar a una mitjana al mes d'abril de 2026 de 14,61 euros per metre quadrat al mes. És la cinquena comunitat autònoma on més s'ha encarit el lloguer respecte a l'abril de

2025, segons l'índex immobiliari de Fotocasa. Si parlem de municipis, el 78% dels 46 municipis de la comunitat analitzats tenen un preu de lloguer que s'ha incrementat respecte a l'any passat. Lideren, com hem dit, aquest increment interanual Dénia amb un 33,9%, Gandia amb un 29,4% més en el preu. En quart lloc trobem a Xàbia amb un increment del 24,4% i també està ahir la localitat veïna de la Safor, Oliva, que és, està en l'últim lloc, amb un increment del 10,6% del preu. I això pel que respecta al lloguer, si parlem d'atur, hem de dir que abril ha consolidat la tendència positiva d'ocupació a la Marina Alta amb una de les millors xifres d'atur des de 2008. 7.468 persones demandants d'ocupació hi ha actualment, el que vol dir una baixada de 104 respecte al març, un 1,4%, i si mirem un any enrere, a l'abril de 2025, el descens és del 6,1%, són 481 persones menys demandant d'ocupació. Un nivell similar al de juliol i agost de 2025, situant-se entre els millors registres des de juliol de 2008. L'atur baixa amb més intensitat a la Marina Alta, hem dit un 1,4%, que a la província d'Alacant, que el descens ha estat de l'1,1%, i a la Comunitat Valenciana del 0,8%. Les dones continuen concentrant la major part de la taxa d'atur, està en el 57,3%, encara que manté nivells molt baixos. Només el 6,9% de les dones en edat de treballar estan inscrites com a demandants d'ocupació, segons millor dada de la Comunitat Valenciana, segons l'Observatori de la Marina Alta. Pel que respecta als contractes registrats al mes d'abril, han estat 3.189, són 301 menys respecte al març de 2026, una baixada del 8,6%, però s'incrementen un 11,2% respecte a l'abril de 2025. Són 320 contractes registrats més que aleshores. I pel que fa a sectors, la major part dels contractes han estat en el sector serveis, un 83,8%, i d'estos la major part han estat indefinits, un 69,7%. El 56,4% d'aixos contractes són a jornada parcial.

Pel que fa a la previsió meteorològica, la constant és l'estabilitat, perquè tot i que puguen aparèixer més núvols a partir d'aquest moment i fins a mitjan vesprada, el cert és que les temperatures avui són elevades, un poc més que ahir. Les mínimes s'han quedat en els 16 graus i les màximes arribaran als 27. A les hores centrals del dia, fins a les 6 aproximadament de la vesprada, el vent bufarà moderat, al voltant de 20 km per hora, de ponent, i continuarà bufant, però ja més fluix, de ponent, però més fluix, a partir de mitjan vesprada i per la nit, quan tindrem el cel ras. Cel ras que es mantindrà així fins a migdia de dimecres. A partir d'aquest moment poden aparèixer núvols d'evolució que tornaran a desfer-se a mitjan vesprada i per la nit de dimecres. Temperatures molt semblants demà a les que hem tingut avui, a les que tindrem avui, 16 graus de mínima, 27 de màxima, i el vent bufant entre 15 i 10 km per hora de component variable.

Fins ací l'informatiu de 8 de març a 12 de maig. Moltes gràcies per estar ahir, per ser fidels a esta cita i desitjar que acabeu de passar una molt bona jornada. Ens retrobem demà, ací, a la 107.8 de l'FM. Ràdio Pego. Adéu.

96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio. Ràdio Pego 107.8 NFM.

passion of the groove.

I dins de l'univers pop destaca les boy bands, o grups vocals, en este cas de chicks. Ens anem als Estats Units i, sense dubte, una de les pioneres i més importants va ser New Kids on the Block. Un gran èxit entre meitat dels anys 80 i principi dels anys 90. Ells han venut prop de 80 milions de discos en la seva discografia i destaquen cançons com Honey Talk o Step by Step. Ens anem al disco en el qual van explotar literalment. El seu disco número 2 de 1988 s'anomenava Honey Talk i, com he dit abans, va ser tot un èxit mundial. Número 1 als Estats Units, 8 discos de platino, top 2 al Regne Unit, doble disco de platino i 15 milions de còpies a tot el món. Ahí destacava una de les cançons anomenades You've Got the Right Stuff. També va ser número al Regne Unit, disco d'or, i disco també als Estats Units, on va arribar a la posició número 3. Així està la boy band per excel·lència, New Kids on the Block, You Got It, The Right Stuff.

I, per supost, a Gran Bretanya també n'hi haurà bandes boy bands o bandes vocals de xics també més que interessants. En este cas ens n'anem amb Five, un grup de breu carrera comercial però un gran èxit internacional i que combinava el pop amb el rock, el dance i la música rap. 20 milions de còpies de tota la seva discografia en mentes globals i cançons recomanables com Everybody Get Up o Keep On Moving. Però ens anem al seu disco de més èxit, va arribar l'any 1999, és el segon disc, Invincible, i que va ser top 4 al Regne Unit, el doble disco de platino, el més èxit internacional, en Europa va superar el milió de còpies. Destacava el disco perquè recuperava una més que interessant versió del clàssic de la música rock de la banda britànica Queen, We Will Rock You, un tema original de 1977, i que sí, Five li peng la volta i el fan seu, i van aconseguir ser número 1 en llistes britàniques. A més, per a comoure curiositat, esta cançó compta amb la col·laboració dels dos membres originals de Queen, de Brian May a la guitarra i Roger Taylor a la bateria. Així tenim We Will Rock You, The Five and Queen.

I ara ens n'anem als Estats Units, a una emergent estrella del pop. Estem parlant de Adam Lambert, cantant i compositor nord-americà, en una més que dinàmica veu i un destacat estil visual. Ell va ser descobert en un famós programa de tales musicals, American Idol, i destaca una més que recomanable carrera en solitari, amb 3 millors discos venuts, 5 millors de singles a tot el món, i cançons com What Ara, Want For Me o If I Had You. Ens anem al seu tercer disc, l'any 2015, d'Original Hyde, va ser top 3 als Estats Units i top 8 al Regne Unit, èxit internacional. Així es destaca el gran tema Host Town, un disco en clave, música en clave dance pop, i que va ser tot un èxit comercial a tot el món, inclús disco d'or als Estats Units, este Ghost Town. Però és curiós dir que, a més d'Adam Lambert, des de l'any 2011, és el vocalista que acompanya a Queen en les seues gires internacionals i, a més, amb gran èxit, per sort. Així tenim a Adam Lambert en solitari i el seu tema Ghost Town.

Estem escoltant Viatge a la Música, 1.4, programa número 24 d'esta temporada 14. I sempre les trevi a escoltar el nostre programa 107.9 a través de la FM, al Sierra Ràdio, a través de la pàgina web també de l'emissora www.alsierradio.com i a través de la xarxa d'emissores municipals valencianes. També sabeu que podeu conèixer els continguts setmanals del nostre programa a les pàgines de Facebook Viatge a la Música i al Sierra Ràdio. I avui, com esteu escoltant, la zona reserva d'avui està dedicada a grans artistes i grups de l'univers pop. I ara anem a una altra figura realment indiscutible dins d'este gènere musical. Estem parlant de Robbie Williams, cantant i compositor anglès, que va destacar per ser component destacat d'una altra gran boy band anglesa, Take That, entre l'any 1990 i 1995. En l'any 1997 editava la seva gran carrera en solitari i realment el seu país va arrasar. On va ser pràcticament tots els discos que té Robbie Williams han sigut número 1 al Regne Unit i, a més, en vendes globals de més de 75 milions de còpies, en cançons com poden ser Angels o Feel. En l'any 2010 editava la segona recopilació de grans èxits, In and Out of Conscience Greatest Hits 1990-2010, i que va ser número 1 al Regne Unit amb doble disco de platino i també èxit internacional. També va superar el milió de còpies a Europa. Este disco incluía dos temes inèdits i uno d'ells és el que ve a continuació, Heart and I, possiblement un dels temes no tan conegut però de gran qualitat d'este gran artista del pop. Així teniu Robbie Williams, Heart and I.

0: Viatge a la música, també a internet, en alciraradio.com. Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on.
1: Question, tell me what you think about me. I també dins de l'Univers Pop tenim les Girls Band, és a dir, grup vocals de xiques, un gran èxit i que han deixat també gran huella a nivell internacional i d'èxit. Un d'ells ens anem als Estats Units amb Destiny's Child, grup vocal de xiques nord-americana que va tindre una etapa musical entre l'any 1990 i l'any 2006. Combinaven el pop amb rhythm and blues i són conegudes perquè dins de la seva formació destacava la figura indiscutible de Beyoncé, que després ha tingut una impressionant carrera en solitari. És Destiny's Child, una de les bandes vocals femenines de més èxit de tots els temps, amb més de 60 milions de discos venuts i cançons com Independent Woman o Survivor. Però ens n'anem al seu segon disc, The Writing of the Wall, de 1990. Va ser top 5 als Estats Units, 8 discos de platino i top 10 al Regne Unit, triple disco de platino. I el ventes globals de 13 milions de còpies, un disco realment molt important. Ahí s'incluïa el tema Say My Name, el seu primer número als Estats Units i top 3 al registre britànic, que a més va guanyar 2 Grammys. Així, en viatge a la música, sempre escoltem versions diferents i anem a escoltar aquesta cançó amb un remix molt especial en la base musical del famós tema de tecnopop Small Town Boy de Bronski Beat, un grup de synth-pop anglès que el va fer, com a dir abans, tot un clàssic l'any 1984. Què hi seria de la combinació d'aquesta base musical i el tema Say My Name de Destiny's Child? És esta gran versió i remix.

I com han fet abans en els boy bands, ara també en els girls bands, però abans anem al Regne Unit, en este cas amb Atomic Kitten, un dels grups vocals femenins més rellevants del Regne Unit i que va tindre un gran èxit comercial a principis de la dècada del mil·lenni, del 2000. Amb només 3 discos, han venut prou de 10 milions de còpies a tot el món i destaquen les seues versions d'Eternal Flame o The Tide is High, Get the Feeling. Les dues van ser número 1 en llistes britàniques, per cert. Ens n'anem al seu disco número 2, Feel So Good, de l'any 2002, i que va ser número al Regne Unit, triple disco de platino i èxit internacional. Ahí s'incluïa el tema Be With You, que va també arribar al 2 en llistes britàniques i va ser tot un èxit europeu. Dir que este tema és clave dance pop i amb influències de la música disco, era una adaptació del clàssic Last Train to London de 1979 de la gran banda de rock britànica Electric Light Orchestra o ELO. Així li donen una volta i la converteix en un tema, com he dit abans, dance pop en disco amb Atomic Kitten i este tema de Be With You.

I han deixat per al final els dos grups immortals que van convertir el pop en tot un gènere universal dins de la història de la música. Anem per parts, i a més el van convertir en tot un èxit de vendes a nivell mundial. Anem per parts, en este cas a Suècia. Parlem d'ABBA, un grup que va estar en actiu entre el 1972 i 1982, i és un dels grups més importants i més venedors de la història de la música popular, amb prou de 30 milions de discos venuts. Cançons ja immortals com Dancing Queen o Mamma Mia. Però ara ens n'anem a l'any 1980, editant el seu disco número 7, Super Trooper, èxit mundial, número 1 al Regne Unit, disco platino, èxit als Estats Units, disco d'or, i a tot el món. El disco, a més, va ser el disco més venut del Regne Unit i l'any 1980, i 8 milions de còpies a nivell mundial. Ahí destaca un dels seus temes més emblemàtics que estava dins d'este disc, The Winner Takes It All. Número al Regne Unit, disco platino, top 8 als Estats Units i número 1 a molts països. Com ha dit abans, un dels grans temes d'ABBA, The Winner Takes It All.

I anem a finalitzar en un grup vocal masculí, en este cas amb els Billys, de nord-americans, i, a més, eren tres components, eren germans, tan sols queda uno, i tenen una més que veterana i exitosa carrera des de l'any 1958 fins l'any 2012. Combinaven el pop amb el soul, el rock i la música disco. És un dels grups més venedors de la història de la música, amb prou de 200 milions de discos, amb cançons com Stayin' Alive, des de la banda sonora del Fire del Sábado Noche, o Tragedy. Però ens anem un dels discos possiblement menys coneguts, el seu disco número 16, Living Eyes, de 1981, i que s'adentraven dins del terreno del rock suau. Este disco va tindre un èxit internacional amb certificacions de platí i or, i destaquen la cançó He's a Liar, un tema que va entrar en llistes nord-americanes i ingleses i que s'hi recomana totalment a redescobrir. Així estan els Bee Gees en Univers Pop, He's a Liar.

0: I amb aquestes grans cançons finalitzem la zona reservada avui dedicada a grans cançons de l'univers pop. Com sempre, les tres maneres d'escoltar el nostre programa: 107.9 de la FM, pàgina web de l'emissora www.elcireradio.com i a través de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Per supost, tota la informació dels continguts setmanals del nostre programa els teniu a les pàgines de Facebook, Viatge a la Música i al Cire Ràdio. Com sempre, vos solís molt poc contar amb cosetes i avui com a tècnic, Ximo Noguera. Nosaltres tornarem al proper programa, com sempre, en grans grups, grans artistes i, per supost, grans cançons. Així que a vosaltres no faltaria. Passaré llista. Adeu!
1: Para, t'has perdut un programa en directe? Escolta'ns a la carta des de la nostra web www.radiopego.com.

0: Arran de Terra és un microespai per conèixer la natura que ens envolta. En Arran de Terra trobarem les curiositats que ens ajuden a entendre com són i com viuen els éssers vius que podem trobar a casa nostra i amb els que compartim aquest planeta Terra. Arran de Terra i prou, un microespai que ens porta de viatge als nostres orígens. Un microespai de Vicent Morera per a Ràdio Pego.
1: L'albercoquer i l'albercoc. Hi ha tres fruites primerenques a la primavera: el nispro, la cirera i l'albercoc. Avui, en Arran de Terra, parlarem de l'albercoquer i el seu fruit, l'albercoc. Comencem. L'albercoc, de nom científic Prunus armeniaca, és una fruita típicament mediterrània, tot i que els seus orígens provenen de més lluny, del nord de la Xina. Avui en dia hi ha boscos on creixen els albercoquers silvestres a les muntanyes de Manxúria, Mongòlia i Corea del Nord. De la Xina va passar a Àsia Central i Armènia. El seu nom científic, armeniaca, fa referència al seu origen, ja que els romans l'introduïxen a Europa des d'Armènia, on es va desenvolupar el seu cultiu. Els àrabs el van escampar per tota la Mediterrània des del Caucas. Avui, els llocs on més albercocs es produeixen són Turquia i Algèria, però també Iran. El nom albercoc prové de l'àrab, albercuc, que alhora prové del llatí precox, que significa primerenc, precoç. L'albercoc és una fruita de la família del préssec i de la pruna. El fruit s'anomena drupa, que té un pinyol dur que amaga una llavor com una ametla xicoteta, amarga en moltes varietats, i que conté amigdalina, una substància tòxica que, amb la saliva, es transforma en cianur d'hidrogen. Com que la natura és sàvia, aquesta substància és amarga i fa que, en tastar-la, l'expulsem de la boca ràpidament. La polpa de l'albercoc és d'un agredós especialment apreciat, sucosa però consistent, d'un color que va del groc al vermell i d'una fragància delicada. La pell externa és lleugerament vellutada. És una fruita lleugera, però molt nutritiva, carregada de vitamines A, B3 i C, potassi, ferro, magnesi, calci i de fibra. És molt bona per a la vista, ajuda a regular la pressió arterial. És un bon digestiu, lleugerament laxant, antioxidant i ajuda a hidratar el cos. I sobretot el seu gust i l'aroma que desprèn són un bany de plaer per al cos. La millor manera de menjar albercocs és quan estan ben madurs, però també hi ha una infinitat de plats o de productes elaborats a partir d'aquesta meravellosa fruita. Els orellons són albercocs dessecats. És la manera que tenim de menjar albercocs tot l'any. També són molt bones les melmelades d'albercoc, utilitzades per a fer excel·lents postres. Hi ha molta tradició d'utilitzar l'albercoc a la cuina en tota la regió d'influència persa, des de l'Afganistan i l'Iran, Síria, Líban, Azerbaidjan i Tadjikistan. I com no, també l'albercoc és molt utilitzat en cosmètica, especialment per a la pell. Podem fer una mascareta nutritiva i hidratant sobre la cara amb polpa d'albercoc triturada. L'albercoquer és un arbre de fulla caduca que trau ben prompte les seues flors rosades o blanques a finals de l'hivern o principi de la primavera. Les fulles són arrodonides i s'unixen a les branques amb un llarg pecíol. Necessita dormir bé a l'hivern, per això li agrada viure en llocs de muntanya on l'hivern adorm bé les plantes. No tolera bé la humitat, preferix ambients secs, i l'arbre és sensible a l'atac de fongs. També és molt sensible a les gelades tardanes. Hi ha moltes varietats d'albercoc. Al nostre territori funcionen bé les varietats més primerenques. Així evitem que els pique la mosca de la fruita. principal plaga que de vegades pot malmetre la collita. Però la combinació de varietats primerenques i tardanes ens permet gaudir d'aquesta meravellosa fruita entre 2 i 3 mesos, així, fresca, com millor està l'albercoc. Gaudiu de l'albercoc, que és una de les millors fruites arrelades a la nostra tradició mediterrània, i el nostre paladar s'ho mereix. Salut i bona fruita.

0: Hola, sóc Juanlu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, una app.

Dijous 14 de maig, regala vida. De 5 a 8 i mitja de la vesprada, una unitat mòbil al centre de transfusions visita el centre de salut de Pego. Cada dia, el centre de transfusions necessita l'entrada de 250 unitats de sang per abastir els 15 hospitals de la província d'Alacant. Una sang que s'utilitza principalment per a tractaments oncològics, intervencions, parts o accidents de trànsit, entre altres utilitats. A partir dels 18 anys pots donar sang. Només cal pesar més de 50 quilos i acudir amb una bona hidratació. Unis-te a la fàbrica de la vida. Dona sang. Dona plasma.

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, www.radiopego.com.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Escoltes Ràdio Pego.
2: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? Estem a ja a dimarts, amb 12 de maig, segon dia de vaga educativa en l'ensenyament públic i en parlarem en uns minuts, però abans repassem en general els titulars d'avui amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Pego viu un seguiment irregular del segon dia de vaga en l'ensenyament públic. La incidència mitjana ha estat del 54,53% inferior a la resposta donada ahir pel personal docent. Destaca el 80% del personal dels mestres, les mestres que han secundat l'aturada en el CEIP Rosalia Bondia i en l'extrem contrari només un 10% del personal docent del CEIP Carolina Sala. L'Ajuntament de Pego aprova dos reconeixements de crèdit per valor de 30.672 euros. El reconeixement número 7/2026 es va produir un encreuament de retrets entre el portaveu de Compromís i l'alcalde arran dels informes de reparo amb què es van presentar quatre factures per valor de 4.013 euros. No era l'import el problema, sinó el reparo. El portaveu de Compromís denunciava l'utilització reiterada de les factures sense contracte. L'alcalde criticava l'esperit de la llei impulsada per Montoro que limita la possibilitat que els ajuntaments puguen contractar a qui vulguin. Una ferramenta que entenen des del Partit Popular que serveix per a donar una solució ràpida a situacions que requereixen atendre necessitats al poble.
1: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.

0: Segon dia de vaga indefinida en el que els sindicats esperen que la Conselleria d'Educació convoque la mesa sectorial el més prompte possible i porte una proposta sobre totes les mesures de la plataforma reivindicativa que el professorat puga avalar. Si no és així, asseguren que la vaga indefinida continuarà perquè no els queda una altra. Avui a la Marina Alta s'han produït piquets en algunes poblacions. No ha estat el cas de Pego, com sí que ho va ser ahir, que almenys en va produir un a les portes de Carolina Sala. A més, s'ha procedit a una enganxada de cartells en distintes localitats de la comarca i a les 10 ha tingut lloc una assemblea comarcal per debatre l'estratègia a seguir els pròxims dies i continuar informant a la societat sobre les reivindicacions que han portat als mestres i al professorat a encetar esta vaga indefinida. I recordem que són retribucions, ràtios, burocràcia, infraestructures, plantilles docents i valencià, els punts que estan sobre la taula. El seguiment de vaga als centres educatius públics de Pego avui ha estat inferior al d'ahir. Si el primer dia de vaga la mitjana va ser del 79,88%, avui eixa mitjana se situa en el 54,53%. Per centres, este ha sigut el seguiment al CEIP Ambra. Entre el personal docent i educatiu, la vaga ha estat secundada pel 61,9%. Respecte a l'alumnat, l'assistència al centre ha sigut del 65,99%. El seguiment més baix, amb diferència, ha estat en el CEIP Carolina Sala, on avui només un 10% del personal docent ha secundat la vaga. L'alumnat ha acudit en un 95% a classe. Avui, un 80% del personal docent del CEIP Rosalia Bondia continua en vaga i l'alumnat és un 27% el que avui no ha acudit a les aules del Rosalia Bondia. Si ens parem Alies Enric Valor de Pego, un 66,23% ha secundat del professorat, ha secundat la vaga. No tenim dades d'alumnat, però entenem que seran molt semblants a les d'ahir. Perquè respecte a els pròxims dies d'esta vaga indefinida, si ens fixem en la comarca, en la Marina Alta, per a demà hi ha previstos piquets informatius i de vesprada manifestació comarcal a Dénia. Esta està convocada a les 7 de la vesprada i s'eixirà des de la plaça Jaume I.
1: Els informatius a Ràdio Pego.
0: Canviem de qüestió. En la sessió plenària ordinària de maig, celebrada el passat dijous 7 de maig, el ple municipal va aprovar dos reconeixements extrajudicials de crèdit per un valor de 30.672 euros. El primer, el número 6/2026, per un import de 26.659 euros distribuïts en 21 factures i alguna comissió bancària, com informa el regidor d'Hisenda, Ricardo Sendra.
2: Això portem 22 factures i 6 comissions bancàries per valor de 26.659 euros. Són factures del 2025 que han arribat en posterioritat al tancament de l'exercici i en algun cas d'elles van tindre algun problema de forma o de contingut i s'han hagut de rectificar i per això arriben ara mateix a plenari. Per tant, demana als companys de corporació que ja que les feines estan fetes per els proveïdors, doncs que s'aprove i es pugui pagar.
0: L'oposició, tant el Partit Popular com Compromís, decidien abstindre's. Escoltem per ordre, en este cas, a Ferran González, portaveu del Partit Popular, i a Víctor Climent, portaveu de Compromís.
3: Són factures, 21 en total, pujant a 26.000 euros, poc més, i van vinculades pues, a actuacions fetes en la Casa de Cultura, a les campanes del poble, en els parcs, vinculades a la cultura. Entre moltes d'elles, ja diem, són subministres o serveis que arriben ara a aquestes factures i no tornem a tindre cap de problema en tirar-les endavant fent un vot en sentit d'abstenció, ja que és la gestió del PSOE.
4: El reconeixement de crèdit és una tècnica que permet la llei per a pagar factures, treballs fets de l'any anterior en el pressupost actual, i no, hi ha, no podem fer altra cosa que permetre que s'aprove perquè cobren aquestes persones, tot està en arreglo amb la llei. Per tant, nosaltres ens abstindrem.
0: Com és habitual en amb els reconeixements de crèdit, el número 7/2026 va portar més debat perquè, tot i que la quantia era menor, de 4.013 euros, les quatre factures que sumen aquest import pujaven al ple amb informe de reparo. En aquest cas, l'interventor ha redactat informe de reparo perquè en tots els casos no s'ha tramitat un procediment de contractació necessari, és el que explicava l'auxiliar d'intervenció. Detallava que, pel que respecta al material de neteja, perquè ja supera anualment els 15.000 euros més IVA, en el cas del subministrament d'aliments, perquè en el seu moment va tindre adjudicat un contracte menor que ha finalitzat i s'hauria d'haver adjudicat un contracte major. Especifica el regidor d'Hisenda que les factures han estat per a proveir productes a la residència i l'escoleta municipal.
2: Porten quatre factures en aquest reconeixement per valor de 4.013,46 euros. Són quatre factures de distribució de productes, en aquest cas de la residència i de l'escoleta municipal, de proveïdors del municipi, per tant, pues, sol·licite als companys de corporació la seva aprovació. Moltes gràcies.
0: El portaveu de Compromís denunciava la utilització reiterada de les factures sense contracte. Escoltem un extracte de l'exposició de Víctor Climent al ple.
4: Són 4.013 euros, que és una xifra, podria semblar insignificant, sobre un pressupost d'uns 13 milions, però és que això cal posar en context de que l'any passat les factures sense contracte van sumar 2.200.000. Si llevem el que paga en salaris aquest ajuntament, estem parlant d'una de cada tres factures es paguen de manera irregular en aquest ajuntament. La llei de contractes preveu uns procediments per a facilitar que qualsevol empresa pugui servir a l'ajuntament, no? Tingui les mateixes possibilitats d'accés en unes condicions, que l'ajuntament seleccione, a més, les millors condicions econòmiques i d'altre tipus per a l'ajuntament, i d'aquesta manera tots tenen dret a accedir, no? Aquesta llei es fa per a prevenir, pues, lo que és la corrupció, que no estic dient que sigui s'estigui fent d'aquestes pràctiques, però està pensat per això. Bàsicament és que no decidim els polítics qui ens subministra, sinó és la llei que preveu que subministren els que ofereixen les millors condicions. I això, aquesta pràctica d'aquest ajuntament de funcionar d'aquesta manera, té conseqüències. I té conseqüències que ja toquem, ja podem palpar, com és el servei de recollida de residus al poble. Els contenidors estan a tope, tenim fa 2 o 3 anys que tenim el contracte caducat, l'empresa cada volta li costa més trobar treballadors en les condicions que té, i el servei està deteriorat, i molt deteriorat, i damunt es puja en la taxa, que no, cosa que no comprenem. Una és la mala gestió d'aquest equip de govern, una altra és d'incapacitat per a fer-ho, però no només els regidors i regidores de l'equip de govern tenen responsabilitat en la gestió. L'oposició també tenim una responsabilitat molt gran en pressionar-vos i utilitzar tots els mitjans que tenim per a fer-ho. Nosaltres ja vam dir que ens oposarem als seus reconeixements de crèdit mentre no vegem que n'hi ha una voluntat d'aquest ajuntament per avançar en fer-ho millor. I no n'hi ha, no hem vist cap millora en aquest sentit. És per això que votarem en contra com venim fent.
0: Pel que fa al Partit Popular, en defensa Ferran González, que a l'administració pública la ferramenta del reparo el que permet és donar una solució ràpida a situacions que requereixen atendre necessitats al poble.
3: Ah, sí, a l'administració pública hi ha una ferramenta que es diu reparo, fer un informe de reparo, fer front a pagaments, i es fa, pues, moltes vegades per donar una solució ràpida a actuacions que requereixen, pues, atendre necessitats del nostre poble. Ja li van traslladar a Enrique Moll, al PSOE, li van traslladar que volíem que aquest número de factures que anaven en reparo baixaren, ara tenim en este mes 4, ben coherent, i un muntant total de un poc més de 4.000 euros. Doncs ben raonable dintre de la gestió d'imprevistos que puguin sortir en esta casa, que és el poble de Pego, com qualsevol casa, que hi ha imprevistos. Entonces, en aquest cas, van dirigir aquestes factures a actuacions fetes a subministres realitzats en l'escoleta municipal i en la residència. Per tant, nosaltres entenem que són actuacions de primera necessitat que s'havien de realitzar, si no, haurien tingut un problema en el seu funcionament ordinari i dia a dia. Per tant, nosaltres actuem sempre en responsabilitat, cosa que discrepem dels dos partits. És cert que ara mateix el govern local està anant en aquesta línia que nosaltres li vam establir, que baixaren el número de factures i l'import que portaven reparo. Per tant, com nosaltres som un partit que tenim vocació de govern, Esperem fer-ho a partir del maig del 27. Anem a fer que els autònoms, les empreses que han realitzat la tasca, cobren. Dels quatre, n'hi ha alguno, Ricardo, que no és de Pego. Es diu que tots eren de Pego, mira Déu, perquè n'hi ha alguno que no és de Pego. Anem a votar en sentit d'abstenció per a que cobren la feina realitzada en el nostre poble.
0: L'alcalde criticava l'esperit de la llei. Recordava Enrique Moll que es tracta d'una llei feta per el ministre Montoro i pel Partit Popular, que pareix criticava Compromís, la troba ben feta i que és correcta. La llei actual ha provocat, lamentava l'alcalde de Pego, que les licitacions se les queden empreses de fora quan abans no passava. Escoltem un extracte d'eixa exposició al ple.
5: El que voldria aclarar és l'espírit de la llei, una llei feta per Montoro i pel Partit Popular que pareix que Compromís la troba ben feta i que és correcta. Una llei que el que fa és limitar la possibilitat de que els ajuntaments puguem contratar a qui vulguem, perquè no som responsables. El govern pot contratar a qui vulga, poden donar a dit les contractes que vulguen i no passa absolutament res. El govern d'Espanya, el de la Generalitat o el de la Diputació, però nosaltres no. A veure, llavors, totes les licitacions públiques s'han fet de subministre de cores de l'Ajuntament, el gasoll. La cooperativa va tindre 1 milió d'euros aguantant a l'Ajuntament de Pego quan l'Ajuntament de Pego no podia pagar. Va entrar la licitació del gasoll i se va quedar una empresa de Canàries. El subministre de tornillos i de material de l'Ajuntament, de tot el que gasten en subministres. Ho va entrar a la licitació, ho havien comprat sempre a Bolufer, perquè no hi ha ningú altre a Pego que venga el que ve en Bolufer. Se ho va quedar una empresa de València, gestionada per un russo, i vam acabar comprant-li a Bolufer el mateix que estaven comprant-li i Bolufer pagant-li una comissió al russo, sense fer res. Si això és el que vosaltres voleu que fem, jo ja ho he dit 1 milió de voltes. Mentre

0: tenies que haver dit una llei injusta que vosaltres no esteu aplicant-la bé. Jo no t'haver contestat, però tu no es comences per ahir. Comences dient que l'any passat es van pagar 2 milions d'euros, quan 1.900.000 euros són de la basura. I això no ho ha explicat. És un contracte de la basura que està caducat i no està en vigor, o no es fa el nou perquè no tenim un tècnic de medi ambient. I no hi ha ningú tècnic de l'Ajuntament que vulgui firmar aquest projecte. No n'hi ha ningú. Ara, en un mes, que entra el nou tècnic, i a partir d'ahir traurem la licitació.
1: El reconeixement extrajudicial de crèdit número 7/2026 s'aprovava amb els 8 vots a favor de l'equip de govern del PSPB, 5 abstencions del Partit Popular i 4 vots en contra de Compromís.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
1: I dos apunts econòmics. D'una banda, els lloguers a la Comunitat Valenciana s'han encarit un 9% en un any respecte a l'abril de 2025 i de les dades sobre eix que Dénia s'ha notat la major pujada amb un 34% seguida de Gandia, Montcada i Xàbia, a més de Massanassa, on el preu més car té el preu més car per metre quadrat. I és que el preu de l'habitatge de lloguer a la Comunitat Valenciana ha pujat un 1% en la seva variació mensual i un 9% en la interanual, fins a arribar a una mitjana al mes d'abril de 2026 de 14,61 euros per metre quadrat al mes. És la cinquena comunitat autònoma on més s'ha encarit el lloguer respecte a l'abril de 2025, segons l'índex immobiliari de Fotocasa. Si parlem de municipis, el 78% dels 46 municipis de la comunitat analitzats tenen un preu de lloguer que s'ha incrementat respecte a l'any passat, lideren, com hem dit, aquest increment interanual Dénia amb un 33,9%, Gandia amb un 29,4% més en el preu. En quart lloc trobem a Xàbia amb un increment del 24,4% i també està ahir la localitat veïna de la Safor, Oliva, que és, està en l'últim lloc, amb un increment del 10,6% del preu. I això pel que respecta al lloguer, si parlem d'atur, hem de dir que abril ha consolidat la tendència positiva d'ocupació a la Marina Alta amb una de les millors xifres d'atur des de 2008. 7.468 persones demandants d'ocupació hi ha actualment, el que vol dir una baixada de 104 respecte al març, un 1,4%, i si mirem un any enrere, a l'abril de 2025, el descens és del 6,1%, són 481 persones menys demandant d'ocupació. Un nivell similar al de juliol i agost de 2025, situant-se entre els millors registres des de juliol de 2008. L'atur baixa amb més intensitat a la Marina Alta, hem dit un 1,4%, que a la província d'Alacant, que el descens ha estat de l'1,1%, i a la Comunitat Valenciana del 0,8%. Les dones continuen concentrant la major part de la taxa d'atur, està en el 57,3%, encara que manté nivells molt baixos. Només el 6,9% de les dones en edat de treballar estan inscrites com a demandants d'ocupació, segons millor dada de la Comunitat Valenciana, segons l'Observatori de la Marina Alta. Pel que respecta als contractes registrats al mes d'abril, han estat 3.189, són 301 menys respecte al març de 2026, una baixada del 8,6%, però s'incrementen un 11,2% respecte a l'abril de 2025. Són 320 contractes registrats més que aleshores. I pel que fa a sectors, la major part dels contractes han estat en el sector serveis, un 83,8%, i d'estos la major part han estat indefinits, un 69,7%. El

Pel que fa a la previsió meteorològica, la constant és l'estabilitat, perquè tot i que puguen aparèixer més núvols a partir d'aquest moment i fins a mitjan vesprada, el cert és que les temperatures avui són elevades, un poc més que ahir. Les mínimes s'han quedat en els 16 graus i les màximes arribaran als 27. A les hores centrals del dia, fins a les 6 aproximadament de la vesprada, el vent bufarà moderat, al voltant de 20 km per hora, de ponent, i continuarà bufant, però ja més fluix, de ponent, però més fluix, a partir de mitjan vesprada i per la nit, quan tindrem el cel ras. Cel ras que es mantindrà així fins a migdia de dimecres. A partir d'aquest moment poden aparèixer núvols d'evolució que tornaran a desfer-se a mitjan vesprada i per la nit de dimecres. Temperatures molt semblants demà a les que hem tingut avui, a les que tindrem avui, 16 graus de mínima, 27 de màxima, i el vent bufant entre 15 i 10 km per hora de component variable.

Fins ací l'informatiu de 8 de març, 12 de maig. Moltes gràcies per estar ahir, per ser fidels a esta cita i desitjar que acabeu de passar una molt bona jornada. Ens retrobem demà, ací, a la 107.8 de l'FM. Ràdio Pego. Adéu.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Radio Pego.
1: Let me tell you.

perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

0: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
1: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
2: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
3: No estoy sola.
2: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
4: Dijous 14 de maig, regala vida. De 5 a 8 i mitja de la vesprada, una unitat mòbil al centre de transfusions visita el centre de salut de Pego. Cada dia, el centre de transfusions necessita l'entrada de 250 unitats de sang per abastir els 15 hospitals de la província d'Alacant. Una sang que s'utilitza principalment per a tractaments oncològics, intervencions, parts o accidents de trànsit, entre altres utilitats. A partir dels 18 anys pots donar sang. Només cal pesar més de 50 quilos i acudir amb una bona hidratació. Unis-te a la fàbrica de la vida. Dona sang. Dona plasma.
5: Novenes jornades sobre història i patrimoni d'Atzaila 2026. Divendres 15 de maig al Saló d'Actes de la Casa de Cultura, sessió dedicada al 750 aniversari de la mort del visir Al-Azraq. A les 18:45 hores, presentació de les jornades. A les 19 hores, els castells andalusins a les nostres comarques, a càrrec de José Luis Menéndez. A les 20 hores, el Pacte del Poet, conferència impartida per Agustí Galiana. Dissabte 16 de maig a les 8 del matí, davant l'antic escorxador municipal de Pego, eixida cap al castell d'Alcalà. Per assistir a aquesta activitat, cal inscripció prèvia al correu electrònic atzailapego@gmail.com.
4: L'Associació de Jocs de Taula de la Marina Alta, Tablero, arriba a Pego per a quedar-se amb una secció pròpia. Dissabte 16 de maig han preparat una presentació ben especial a l'Infojove Pego, una jornada completa dedicada als jocs de taula amb partides ràpides, jocs d'estratègia, rol i molt més. D'11 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la vesprada. L'esdeveniment compta amb la col·laboració de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta.
6: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego. Ferrando. Esport popular i música clàssica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

Bona nit. Estem a Ràdio Pego 107.8 de la freqüència modulada. Aquest és el programa Ferrando, avui dedicat a ràfegues musicals de sarsuela. I és dimarts 12 de maig de 2026. I abans de donar informació de la cursa de la Marina Alta, anem a oir Set Fonts, himne a la Marina Alta.

Circuit de curses populars Marina Alta. Cursa de Pedreguera, 33a edició. Resultats. En dones es classificaren 284. La primera, Eri Onamine, sènior femení, Club Deportiu Kamikazes. Va fer 38 minuts, 26 segons. Segona, Cris Rosselló Prats, veterana A, del Poblidom de Dénia, 39 minuts, 42 segons. I tercera, Cris Moya Contreras, sènior femení, del Poblidom de Dénia també, 40 minuts, 18 segons. Homes, 711 classificats.

Dorsal 19 Pego, primera dona, com ja és habitual, Diana Franquesa Robles, veterana C, 41 minuts, 56 segons. I primer home, Manolo Mira Sendra, veterà C, 39 minuts, 41 segons. Pròxima cursa, dissabte 16, la 27a cursa Jesús Pobre. I ara anem a parlar de la música que ens correspon avui, la sarsuela. La sarsuela és un gènere musical teatral que es va desenvolupar a Espanya en dos períodes, el període barroc, aproximadament entre 1650 i 1790, i el període modern, aproximadament entre 1845 i 1965. El nom del gènere prové del Palau de la Sarsuela de Madrid, lloc on van tenir representació les primeres. Al seu torn, el palau va prendre el nom de l'indret on es va edificar un paratge ric en esbarzers, en castellà, sarsa. Es caracteritza principalment per combinar parts cantades amb parts parlades i per haver estat conreada en llengua castellana, encara que també hi ha exemples notables en altres llengües, principalment en català. Fora les fronteres espanyoles, la sarsuela s'ha conreat especialment de Cuba i Filipines, països en què ha desenvolupat característiques peculiars, lligades a les formes de la seva música popular. A la resta dels països americans de parla castellana ha tingut una important difusió. La llegenda del beso és una sarsuela en dos actes, dividida en tres quadres, amb llibret d'Enrique Reollo, José Silva Aramburo i Antonio Paso, i música dels mestres Reveriano Soutullo, gallec, i Joan Verd, valencià. Es va estrenar amb gran èxit al Teatre Apolo de Madrid divendres 18 de gener de 1924. L'acció transcorre en un castell senyorial a terres castellanes durant l'època de l'estrena, 1924. Anem a oir l'intermedi interpretat per l'Orquestra Simfònica de Tenerife el 12 de juliol de 2021, sota la direcció de José Luis Gómez, la leyenda del beso.

La canción del olvido és una sarsuela anomenada comèdia lírica en un acte dividit en quatre quadres en llibret de Federico Romero Sarachaga i Guillermo Fernández Saf i Turralde i la música del mestre valencià Josep Serrano. Es va estrenar amb gran èxit al Teatre Líric de València el 17 de novembre de 1916 i al Teatre de la Sarsuela de Madrid l'1 de març de 1918. L'acció transcorre a la ciutat imaginària de Sorrentinos, a Nàpols, sobre l'any 1799. I anem a oir-la interpretada per la banda de música de José Iturbi, dirigida per Vicent Julià, la canción del olvido.

La Revoltosa és un sainet líric d'un acte, en llibret de José López Silva i Carlos Fernández Saf, i música composta pel mestre Ruperto Chapí, de Villena. Va ser representada per primera vegada el 25 de novembre de 1897 al Teatre Apolo de Madrid i va ser dirigida pel mateix Ruperto Chapí. Considerada juntament amb la Revetlla de la Paloma com una de les obres cimera del món de la sarsuela. Oirem el preludi en el concert Déus per a la Pau del 8 de juny de 2014 en l'Auditori Nacional de Música de Madrid sota la direcció d'Enrique García Asensio com ajuda a un projecte de construir escoles per a 4.000 xiquets en la República Democràtica del Congo. Este preludi de la Revoltosa és molt entranyable per a mi perquè era la que l'Orquestra Simfònica d'Alacant tenia per a la propina. Després del concert i després de que la gent reiterara els aplaudiments, el tristament fallescut director Joan García Iborra es posava davant de l'orquestra i començava això que ara tots vosaltres aneu a oir, La Revoltosa.

Simplement meravellós. No sé com anirem de temps avui, però si quedaren al final 5 minuts, diria Vicent que la tornarà a posar, la Revoltosa. És, no em cansaria mai de sentir-la. Però anem avant. El tambor de Granaderos és una sarsuela en un acte i tres quadres, amb música també de Ruperto Chapí i llibret d'Emilio Sánchez Pastor. Va ser estrenada al Teatre Eslava de Madrid el 16 de novembre de 1894. L'obra va resultar un gran èxit, tant que el periodista Francisco Fernández Villegas, conegut sota el pseudònim de Seda, va publicar. Aquesta sarsuela recrea un dia abans de la fugida d'Espanya del rei Josep Bonaparte i la història d'amor entre Gaspar, condemnat a mort per ser fidel als Borbón, i Luz, la seva estimada òrfena a càrrec d'un tutor que es vol apoderar de la seva fortuna, per a la qual cosa la vol ficar a monja. Interpreta l'orquestra Veus per a la Pau, dirigida per Miquel Roca, en el Teatre Monumental de Madrid per a recollir fons per a quatre escoles en la Índia. El tambor de Granaderos.

La boda de Luis Alonso o la nit de la tancada és un sainet líric, sarsuela, en un acte dividit en tres quadres, en vers, amb música de Jerónimo Jiménez i llibret de Javier de Burgos. Es va estrenar al Teatre de la Sarsuela de Madrid el 27 de gener de 1897. El seu intermedi instrumental és probablement el més popular de la sarsuela. Interpreta l'orquestra Veus per a la Pau. Dirigeix Enric García Asensio. A les castanyoles, una gran artista, Lucero Tena. Campanya per a millorar l'assistència mèdica de 4.000 persones en les muntanyes del Perú. Gràcies a Veus per a la Pau s'han construït carreteres, ponts, escoles, biblioteques, dispensaris sanitaris, orfenats, pous d'aigua, sistemes de regadiu i més en Àfrica, Àsia i Amèrica del Sud i Central. Així que en la boda de Luis Alonso ens acomiadem fins la setmana que ve. I a l'acabar esta, Vicent ja punxarà el que havíem promès. La boda de Luis Alonso.

0: Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.
1: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?

0: mujer libre.
1: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
2: L'associació de jocs de taula de la Marina Alta, Tablero, arriba a Pego per a quedar-se amb una secció pròpia. Dissabte 16 de maig han preparat una presentació ben especial a l'Impojove Pego, una jornada completa dedicada als jocs de taula amb partides ràpides, jocs d'estratègia, rol i molt més. D'11 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la vesprada. L'esdeveniment compta amb la col·laboració de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta.
3: Dones Cabal et convida a passar una vesprada de cine dissabte 16 de maig. A les 19 hores, a la Biblioteca Carmen Alemany Vall, es projecta Los Hombres Lobo. François Ouzan dirigís l'adaptació cinematogràfica del joc de taula Homes Llop en Castonegre, el famós joc en el qual s'ha de descobrir qui són els llops per a no acabar caçats per ells. Col·labora Ajuntament de Pego.
2: Dijous 14 de maig, regala vida. De 5 a 8 i mitja de la vesprada, una unitat mòbil al centre de transfusió visita el centre de salut de Pego. Cada dia, el centre de transfusió necessita l'entrada de 250 unitats de sang per abastir els 15 hospitals de la província d'Alacant. Una sang que s'utilitza principalment per a tractaments oncològics, intervencions, parts o accidents de trànsit, entre altres utilitats. A partir dels 18 anys pots donar sang. Només cal pesar més de 50 quilos i acudir amb una bona hidratació. Unis-te a la fàbrica de la vida. Dona sang. Dona plasma.
4: Barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
5: Què ha passat?
6: No pot ser.
5: Què ha passat?
6: No pot ser.
4: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sis. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero. Zero. Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

0: sigues como sigues. Por una vez haré lo que me pida. Valles on Valles.
1: Pero ¿a dónde vas? Estoy alucinado.
0: Valles, el que falles. Valles.
2: Me levanté y puse la radio.
0: Te agrade el que te agrade.
3: No pienses en mí como si fuera un tiempo perdido.
0: O penses con penses.
4: Me quiero estar contigo.
0: Siempre trobem el que busques.
5: No sé, no digas que no. Got to grab a pen and a paper.
0: Sintonitza'ns. Tenim tot el que vols.
6: Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que unix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal. Comença Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici.
7: Molt bona vesprada a totes i tots. Quina alegria saludar-vos una setmana més en aquesta sintonia de la Ràdio Pública de Pego. Benvinguts al capítol número 22 d'aquesta sisena temporada d'Entre Nosaltres. Vos saluda Xavi Aparici i des del control tècnic, el nostre tècnic de so, Vicent Morera. Avui m'agradaria que ens aturarem un segon a pensar en el concepte de casa. Sovint pensem que la llar és un lloc heretat, un punt en el mapa on el destí va decidir que havíem de nàixer. Però què passa quan la teua verdadera casa no és on vas nàixer, sinó on decidixes posar l'ànima? Vivim en un món que corre massa, un món globalitzat, que a vegades ens vol uniformes, desconnectats de la terra i de la llengua del carrer. Però avui anem a conèixer una història que trenca aquest motle. Anem a parlar amb algú que va entendre des del primer minut que per ser d'un poble no cal tenir 7 cognoms de la zona, tenir la voluntat ferma d'estimar la seva cultura, de respectar la seva paraula i de tacar-se les mans amb el seu treball.

Riu, viu, gaudix. Ha arribat l'hora. Entre nosaltres, l'hora més fresca, l'hora més divertida i també l'hora de les entrevistes. Entre nosaltres, cada setmana a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.

0: Avui ens acompanya un home que ha volat per tota Europa per acabar plantant les seues eines ací, a Pego, un artesà del so que construeix guitarres amb la mateixa paciència amb la que ha construït la seva nova identitat valenciana. Parlem d'arrelament, de la llibertat de ser qui vulgués ser i de la tendresa radical. Benvingut, Alfons. Moltíssimes gràcies per estar entre nosaltres.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: Alfons, com està el teu cor avui?
1: Jo estic prou bé, si em sent feliç. Tinc coses a fer este cap de setmana, de què parlaré després, suposo, també. Sí.
0: Naixer en una frontera t'ha fet sentir sempre en terra de ningú?
1: Sí, això és una cosa difícil, perquè jo sóc de la zona de fronteres amb Països Baixos, Alemanya i Bèlgica, i ahir parlem una varietat de dialectes germànics, i que abans la gent s'entenia, però jo crec que els alemanys han començat a perdre l'idioma als anys 60 ja, i nosaltres estem perdent, a Bèlgica i Països Baixos estem perdent la llengua també així, perquè no està formalitzada i tal, i no s'ensenya a l'escola. Doncs la gent s'està fent cada vegada més nacionalista del seu estat on viuen. Això crec que és una llàstima, perquè es perden coses.
0: Arribes a Pego a novembre de l'any 2022. Què et va fer desfer la maleta i quedar-te així al nostre poble?
1: Això és perquè sí, ja havíem viscut als tres països que acaba de parlar, i no... La meva dona i jo no vam poder trobar un lloc comú on els dos ens sentim a gust. Doncs ella és mig valenciana, i havíem pensat mudar-nos al País Valencià o a la Comunitat Valenciana, depèn del punt de vista.
0: País Valencià.
1: País Valencià, molt bé. Això, vam vindre ací i el meu sogre, la família és de València capital, però jo, a mi, m'encanta la muntanya. És que la natura, i m'agradaria també viure a un poble. Jo pensava que integrar-te a un poble molt valencià, però autèntic, seria molt més fàcil que a una ciutat on ja n'hi ha milers de guiris. Integrar-te en la societat valenciana, jo pensava que a València capital o qualsevol altra ciutat seria molt més difícil.
0: Jo trobo que el punt d'inflexió va ser, no? El ser oficial al poble va ser el dia del vostre casament a la Casa de Cultura, el 12 d'octubre. Va ser com un sí oficial a dir, ens quedem a viure a Pego?
1: No, Això ja tenim clar, però era la paraula entre nosaltres, la meva dona i jo, que volíem continuar la relació i la vida junts. Ja ho teníem clar, però aquest dia va confirmar aquest sentiment.
0: Sí, es va arrelar més el sentiment al poble.
1: Sí, també per casar-te al poble, a la Casa de Cultura, això porta molt. Ens va casar Víctor Climent, regidor per Compromís, i havíem pensat fer el casament molt fàcil, amb els tios de València, com a testimonis i jo. Però al final pensàvem, convidem alguns amics també així de Pego, i al final les madres dels Països Baixos també van vindre, i alguna família d'Andalusia també. Però no obstant això, vam fer la boda el casament completament en valencià.
0: I la gent, els teus pares, els pares de Perla, m'imagino que no van entendre res, però vull dir... Van estar acompanyant-vos.
1: Sí. No sé, jo crec que els andalusos sí que van entendre un poc del valencià. És que, com a castellano parlant, no és un idioma molt difícil d'entendre, crec. Però ma mare, No tenia res, no, no, no.
0: Ta mare vos va veure en el moment del cibull, el besar-vos i va dir, ja estan casats, ja...
1: Sí, sí, però es nota quan el Víctor ens va donar els anells o aliances o com es diuen.
0: Anells? Sí. Ho has dit bé?
1: Sí, però jo crec que a la joieria el tio va dir aliances, és el nom oficial, però bé.
0: El castellanisme que utilitzen.
1: Sí, els anells i ja estava clar que estàvem casats en aquest moment, per a ma mare també, sí.
0: T'has integrat en associacions com Atzaila, com la Muixeranga de la Marina Alta. Vares formar part del curs passat de l'escola de teatre del poble de Pego. Buscaves el poble o una nova família?
1: Jo, les dues coses, òbviament. És que si deixes ta casa i la teua zona on tens família i amics i... si deixes tot això darrere, necessites alguna cosa per omplir el cor o... no, els éssers humans necessiten altres persones al seu costat i jo crec que en algunes associacions sí que es pot trobar família també, d'alguna manera, diguem. Com tu saps, per exemple, el teatre és una cosa física i això ajuda també. I a la Muixeranga tenim el mateix. Ara som 200 persones de la Muixeranga i de la Marina Alta i no tens una bona relació amb tots, això és impossible, però amb molta gent sí. I jo crec que l'aspecte físic també ajuda al contacte.
0: Ara que estem els dos així, que estem en directe, tinc que dir-te que et tirem molt de menys el grup de teatre, encara que tots sabem que per les situacions de la teva feina has tingut que deixar algunes coses, però sempre eixes a les converses i sempre diem el mateix. Al fons era un gran i és un gran actor i tens un gran potencial. No estic mentint ni estic dient cap mentira. Nosaltres, com tu dius, a vegades es formen, com tu deies, en la Muixeranga, es formen grups, xicotets, tens famílies i teatre, per a nosaltres són poqueta gent,

0: diguem, ell lleva el 100% del teu temps llibre.
1: Sí, no, si puc contestar-te, sí. És que el problema és que a mi m'agraden moltíssimes coses i també vull apuntar-me a tot per conèixer a més gent i integrar-me. Però el problema que tinc és que m'apunta a massa coses i no puc fer de tot, i jo segur que voldria tornar a fer teatre amb vosaltres, però encara no ho sé, perquè depèn del temps. Sí, és el problema.
0: Clar, és el que estem parlant. La teva feina absorbeix el 100% del teu temps. Com és un assaig de Moixeranga? Perquè, clar, vull dir, com és? Com m'aplegueu allí? Com et sents amb la gent de la Moixeranga?
1: Ah, molt bé. Sí, apleguem allí tots i xerres amb els altres socis, i en algun moment la mestra diu comencem, o no, l'entrenador, ens calfem primer i després ens enfaixem. Tenim aquestes faixes, no? Faixes negres tenim a la Moixeranga, aquesta. Sí, i tenim una llista de figures que volen fer les persones de la tècnica, i que han proposat, i posen noms en una app i saps on t'has de posar. Així funciona.
0: La teva primera actuació, si m'equivoque, em corregeixes. Mm-hmm. Trobo que va ser en les trobades de l'any 2024, així al poble, a Pego. No m'equivoca, veritat. Com va ser aquesta primera vegada davant de tanta gent, que va vindre al cor de la Marina, a Pego, a les trobades de les escoles en valencià? Com va ser aquesta primera vegada?
1: Tu saps com va acabar això?
0: No.
1: No?
0: No.
1: Ai. És que jo encara no era soci. Em van convidar a apuntar-me aquest dia a ajudar, perquè necessitava molta gent. I jo coneixia algunes persones, em vaig apuntar, però jo no sabia res de Moixerangues. Sabia una mica què era, però no com posar-te i tal. I la segona figura molt alta, de 5 altures... Jo estava allí en algun moment, la torre estava tremblant, i jo volia menejar-me el cap cap a dalt per a veure què estava passant, i en aquest moment em va caure una xica al cap de dalt.
0: Ara
1: te'n recordes?
0: Ara ho recordo, sí. Però no sabia, sí, no sabia que havies sigut tu.
1: Sí, exacte.
0: Entonces, vaig a estrenar.
1: Em van portar a l'hospital, i jo tinc molta sort que encara puc anar, que els meus peus encara es mouen, no? Sí. Era un moment molt, molt impressionant i perillós.
0: Anem ja a entrar, perquè clar, quan Alfons va vindre a la primera vegada al curs passat a teatre i va dir soc lutier, jo dic lutier, això què és? Això què és? I ens va dir jo faig guitarres, baixos i contrabaixos. Anem a... La teva etapa comença per a una empresa que es diu Pegolino Audio en els anys, fa poquet, 2024-2025. Com va ser dissenyar instruments des de sigui per a un projecte internacional com és Pegolino Audio?
1: Sí, és que jo acabava de muntar el meu negoci, havia fet les meves dues primeres guitarres. Una vaig presentar així a Pego, París i Londres amb Ferran i Vicent, i en algun moment una amiga de la meva dona em va presentar a dos britànics que volien muntar un negoci de guitarres, i jo dic, va, interessant. I ells eren els amos i buscaven a un luthier, perquè ells no sabien

0: fer guitarres, òbviament. I, doncs jo, per a la meva empresa, era una molt bona oportunitat, perquè és important guanyar un poc de diners també per invertir en maquinària, tal, en eines, i això va ser interessant, sí. Però al final, sí, l'empresa ja no existeix, com sàpiga jo, però sí.
1: Va durar poc el projecte.
0: Sí, un any més o menys.
1: Però tu em contaves, no? Xavi, mira, mentre preparàvem un poc l'entrevista, perquè a mi sempre m'agrada tindre una primera presa de contacte amb els convidats, que m'expliquen un poc el que fan i el que no fan. I em diu, Xavi, una de les meves guitarres va arribar al grup Led Zeppelin, amb el que al capdavant està el cantant Robert Plant. Què sents saber que el teu treball acompanya a un grup i a una llegenda mundial com Led Zeppelin?
0: Sí, no, perdó, el cantant és Robert Plant i el grup ja no és Led Zeppelin, però Led Zeppelin era un grup dels anys 70 i ja no toquen, però el Robert Plant, eixe cantant, té un nou grup, i el guitarrista durant la gira als Estats Units va tocar una guitarra que vaig fer jo per a aquesta empresa de Pegolino Audio, sí. I això era un orgull molt gran. No m'ho vaig poder creure, fora una guitarra amb una llegenda de...
1: Del rock?
0: Sí, sí.
1: I com és? Vull dir, tu no sabies per a què feies la guitarra, no? Vull dir, a tu Pegolino Audio va dir, necessitem, ens han encomanat esta guitarra, la tens que fer.
0: Sí, la veritat és que ja havia fet un prototipus de guitarra per a ells, i aquesta guitarra volien portar a músics famosos. Uh-huh. I al final volien que canviara el cos, perquè era un cos de freixe i volien un cos que més lleuger. I vaig triar Cirerer i vaig fer un nou cos per a aquesta guitarra de Cirerer. Però en aquest moment ja sabia que volien proposar a aquesta guitarrista de Robert Plant que tocara aquesta guitarra. I al final li va agradar moltíssim, i jo vaig contactar amb ell fa poc temps per a preguntar-li si li havia agradat de veritat la guitarra, i em va dir que sí, que moltíssim, i això val molt per a mi.
1: No, però clar, val molt per a tu i per al teu treball, que és un treball 100% artesanal.
0: Sí, sí, i a més, com fa... Ara fa 3 anys més o menys que faig aquesta feina, i jo crec que sempre quan comences amb una nova professió, una nova feina, al principi et sents un impostor. Jo era luthier. Jo ja tenia una samarreta amb el luthier al fons, i jo vaig decidir, jo sóc un luthier, però això no vol dir que saps fer guitarres.
1: Pues com jo quan vaig començar a fer ràdio, que al principi també em sentia un impostor i em pensava que era el millor periodista del món, i no ho soc perquè no tinc la titulació de periodista, però em defenc en aquest món. Però tu abans d'entrar en la teua feina de luthier, tu abans de ser luthier havies estudiat informàtica, belles arts... què ha passat amb tot aquest món per arribar a ser a tindre la professió que tens ara?
0: Sí, jo vaig estudiar sobretot música i tecnologia. Aquest estudi havia acabat, i des d'allà vaig arribar al món de l'informàtica, que només feia per tindre ingressos. És que en el món de la música, de totes les arts, és prou difícil. I no importa si tens estudis o no, és que per a tots és difícil. I jo, sí, jo feia aquesta feina i després d'haver vingut ací, ja no volia fer això i la meva dona i jo vam decidir que jo anara a fer-me luthier. Sí.
1: Buscaves una feina més creativa.
0: Sí, jo, òbviament, i fora d'empreses.
1: Sí. Bienvenido al mundo del autónomo.
0: Sí, exacte.
1: Com comença la teva faena de luthier? Com coneixes aquest món per arribar, per a dir vull dedicar-me a fer a dissenyar guitarres, baixos i contrabaixos?
0: Sí, és fer guitarres o instruments en general. Jo estic sóc un aficionat a la música, òbviament, i la construcció també m'interessa, però moltes coses, com acabo de dir, moltes coses m'interessen, i va ser la meva dona que pensava que fer aquesta feina, en aquesta feina jo podria combinar moltes passions diferents, i això era veritat, perquè, per exemple, en l'entrevista amb Pego Parisi a Londres ja vaig parlar de la guitarra amb una afinació mesotònica. Aquestes coses són molt difícils de vendre, diguem, perquè són coses molt especialitzades, guitarres amb trasts dividits d'una altra manera que una guitarra normal, però aquestes coses eren les coses atractives per a mi per a fer aquesta feina.
1: Per a mi una de les coses més atractives de la teva feina, a part de la construcció i disseny dels instruments, és que es poses noms de Pego, Charo, Chimo, noms de casa.
0: Sí. Doncs jo sóc un foraster, òbviament, es nota quan parle. Alguna gent diu que el meu accent ja s'ha adaptat una mica a la zona de la Marina, però jo òbviament sóc un foraster. Però les guitarres i els baixos que faig naixen ací, naixen al taller, ací, al costat de l'escola de música, i per tant he posat el nom Chimo al baix i Cello i Charo a les guitarres.
1: Alfons, aquesta conversa està sent tan interessant, però anem a fer una de les primeres parades musicals que fem al nostre programa, i ho fem doncs, des del so de la fusta a la paraula que resisteix. Escoltarem el convidat de fa unes setmanes, Carles Caselles, junt amb Martín Tenda, que ens presenten Aurora Roja, i continuem parlant amb el nostre protagonista d'avui, Alfons.

0: Si acabes de sintonitzar-nos en Radio Pego, et recorde que estem entre nosaltres parlant amb Alfons Silen sobre l'art de fer guitarres i l'arreglament al nostre poble. Acabem d'escoltar lo nou de Carles Caselles amb Martín Tenda, Aurora Roja. Què significa aquesta cançó per a tu i per què l'has triada, per a què la posarem en aquesta vesprada de dimarts?
1: Això està relacionat amb les guitarres també. No t'havia contat encara, però jo fa poc temps vaig contactar amb Carles per a trobar una col·laboració. I el que acaba de dir és que demà anem a Barcelona a veure el concert de Romàntic Dimoni. I Carles tocarà una guitarra meua allí en aquest concert, sí.
0: Vares buscar una col·laboració amb ell i això ha sigut un encert positiu tant per a tu com per a ell, m'imagino.
1: Sí, sí, sí, jo crec que sí. Em va dir que li ha agradat moltíssim la guitarra i li ha ajustat la guitarra al seu gust amb cordes més grosses i sí.
0: Per a la gent que ens estigui escoltant que toque guitarres o també vens cordes?
1: Sí, sí.
0: Dones classes de guitarra, si no m'equivoque?
1: En principi sí, però estic obert a donar classes. És que és millor fer classes per a més persones en un moment i això és difícil d'organitzar.
0: Bueno, Alfons, a poc a poc, no? Crec sí. Que, vull dir, ja que ho hem parlat, la teva feina t'absorbeix el 100% de la teva vida i una de les coses que em vaig quedar molt al·lucinat i que tens un Instagram i un, sí. Parles en valencià i defens la nostra llengua, perquè quan Alfons va comprar, m'imagino que quan tu, que no, que tens un Instagram, no,
1: on
0: defens
1: sí.
0: La nostra llengua.
1: Sí, sí.
0: Vale? Vares fer una publicació els fos dies, un vídeo que estàs dient que vas a comprar i que et diuen el preu en castellà,
1: sí.
0: Si quiere bolsa, i tu es contestes en valencià, m'imagino que es queden que no saben on posar-se.
1: Sí, això em passa moltes vegades. Al principi, encara més que ara, perquè em costava més parlar bé en valencià, però si no parles molt bé el valencià, això no vol dir que parles millor el castellà, però la gent, molts valencians i catalans també, crec, tenen la idea que un estranger... tots els estrangers saben parlar el castellà i el valencià és alguna cosa que no cal. I el que passa és que si vols integrar-te al poble, a les associacions, si vols fer teatre en valencià, almenys has d'entendre el valencià. Sense valencià no pots integrar-te a Pego. Això és molt bàsic, és una cosa molt bàsica. Doncs, però després, si vas al supermercat, a una tenda, al bar, i et contesten, sempre els valencianoparlants et contesten en castellà, penses, home, quina llengua estic parlant amb tu? Estic en una terrassa amb dos valencians i tots parlen valencià i quan es toca a mi a demanar i jo demano en valencià, em contesten en castellà. I jo dic, home, això és discriminació.
0: Sí.
1: Em tractes, no em tractes com un altre del poble. I no m'agrada gens.
0: No, però això que ho reivindiques i és una llavor molt gran per la teua part i per la part de Perla, de la teua dona, que jo he estat amb vosaltres i dona gust estar parlant amb vosaltres i per a vosaltres parlar en valencià, s'heu adaptat al poble, a la cultura del poble. I és normal, vull dir, entenc la teua postura i entenc que facis aquesta crítica, no? en to de burla des de les xarxes socials i investigant un poquet, tens un blog en valencià
1: també, sí.
0: Sí, vull dir, et dona temps a tot, a escriure, a gravar vídeos, a fer instruments. Al fons, eres un xic molt... que et dona temps a tot.
1: No, temps no, però és que jo sent una urgència, jo tinc una necessitat de fer aquestes coses. I per la meva feina, com a luthier, també estic molt a Instagram, perquè fa falta, si no fas res en les xarxes, no, ningú sabrà que existeix. Aquest és el problema, i per tant jo vaig començar a fer... Al principi feia tot el contingut en anglès, i ara estic canviant el contingut de luthier també en valencià, català, perquè busque el client també així, als països catalans, al País Valencià, però sobretot quan faig posts o anuncis tenen èxit a Catalunya, perquè els catalans sí, estan molt de gust amb contingut en català, més que els valencians, crec.
0: Tu tens una part o una faceta que també estàs... eres molt activista en la... en temes socials i en temes polítics així al nostre poble de Pego. Com t'imagines el Pego del futur? Si algun dia t'imagines com a consejal d'un partit, Compromís per Pego, o com es diga el partit, com veus ara el fons del futur?
1: Encara no ho sé, però una cosa que vaig reconèixer és que sóc més activista que polític. I no m'interessa el poder, no m'interessa ser regidor, però si fa falta ser regidor, ho faig. I jo crec que em presentaré a les pròximes eleccions l'any que ve. Encara no sé per a quin partit. He estat en Compromís, però fa poc temps vaig marxar. I estic parlant amb gent per a fer alguna cosa, però no ho sé encara. Però el que vull fer és crear consciència, perquè la societat, com jo veig, jo vinc de fora, i jo veig el País Valencià o la societat valenciana, hi ha molta tensió, diguem. Jo sóc una persona molt sensible, i tinc la sort que sé analitzar bé, i jo sent una vocació de contribuir el que puga a aquesta societat, però no podré solucionar els problemes de tota la societat, però el que falta, crec de veritat, és consciència. Jo veig la societat valenciana, jo veig una gran part que estan molt enganyada pel poder des de Madrid, veig una altra part que està cansada de la lluita, i ja no vol fer res més, canvia el castellà quan toque, i n'hi ha un 10% de les persones que encara vol fer coses i lluitar contra la repressió. I jo tinc molt clar d'on ve aquesta repressió. Així, el País Valencià és molt forta.
0: Ara jo parlo, està clar que encara ens queda un any per a que vinguin les eleccions municipals i a nivell autonòmic, però si busque... jo m'agradaria saber al fons què canviaries de Pego, què és el que tu trobes que no és el que deuria estar present al poble.
1: El que passa a Pego és que hi ha molta immigració i hi haurà molt més. Això tenim clar. Només fa falta anar a Moraira o a Xàbia per a veure-ho. i a Pego també s'està omplint amb immigrants. I jo, òbviament, com a immigrant, jo estic a favor de la immigració. Però el que veig també immigrants de Països Baixos, de Bèlgica o Alemanya, viuen en colònies. 5% com a màxim, entén el valencià. I no estic parlant de parlar, però entendre. I els valencians s'estan adaptant a la immigració. I jo veig que a Pego no n'hi ha cap partit, i repetís, cap partit ni compromís que vol fer coses contra això i dir aquestes coses clarament. I jo, com a guiri jo mateix, com a immigrant, jo crec que fa falta que algú ho diga.
0: Al setembre presentes oficialment la teva marca, Luthier Alfons, a la fira de Mannheim, en Alemanya. Com estàs preparant per portar el nom de Pego al cor d'Europa, de part de la teua missió?
1: Sí, jo estic... Ara he començat a fer 3 guitarres més, 2 charos i una cello. I això és la cosa principal que he de fer, que he de portar més guitarres. A més, he de fer contingut de màrqueting, material de màrqueting, fotos i sí, aquestes coses, targetes per a repartir. Això, però com serà la primera vegada que aniré a una fira, que sí, ja vaig aprenent. Diguem.
0: Cap fira de comerç de Pego has eixit a ensenyar el teu producte?
1: No, mai encara. No.
0: I a què esperes? Perquè els pegolins és un bon escaparat, Ve gent, a part de la gent del poble, ve gent d'altres pobles de la comarca. És un bon escaparat per al teu treball, no? Està clar que en Alemanya és el millor escaparat per a un ensenyar la seva faena. Anem a fer una de les segons parades musicals i ho fem amb projectes que busquen oxigen i llibertat com aire de la gossa sorda, que també és la demanada el nostre protagonista d'avui, Alfons.

0: Ahir recordàvem la gossa sorda amb aire de l'any 2014 i ara que els tenim així de tornada després de 10 anys, continuem entre nosaltres, estem conversant amb el luthier Alfons sobre el seu futur, el seu taller Apego i per què la gossa sorda.
1: Perquè la gossa sorda és el jo crec que és el primer grup que vaig conèixer així. És que la gent em diu: "Ah, ja coneixes a la gossa sorda?" I em van posar música d'això. I a mi aquest estil m'agrada.
0: Has anat a veure'ls? Vas anar a Picassent a veure el concert? No has tingut l'oportunitat?
1: Encara no, però estem pensant d'anar a Alacant en juny i diuen que vindran a Pego també. No sabem res.
0: Els bulos van com els fake news, els bulos van per ahí i diuen sí. I confirmen. Jo he preguntat a gent de la gossa sorda, aneu a fer un concert a Pego i sempre em diuen el mateix: nosaltres volem, però encara no ens han contestat. Sí. Tu saps, Alfons, que als pobles sempre hi ha motes, si saps el que són. En malnoms,
1: sí,
0: topònims,
1: sí.
0: M'imagino que Alfons el coneixeran com Alfons el de les guitarres, Alfons el guiri.
1: Espere que no, espere que el guiri no serà el meu cognom.
0: No, però... ja sents part del paisatge pegolí.
1: Sí, sí, sí, prou. Això gràcies a molts pegolins i molts valencians en general, em sent molt benvingut així, benvolgut. Sí, i una part del paisatge, ja conec a molta gent al poble i crec que a mi molta gent em coneix també, encara més perquè per desgràcia és un cas excepcional que un guiri parle el valencià i la gent ho nota. I sí,
0: és veritat, no, que és el que parlàvem. Tu i la teva dona sou integrat molt al poble, esteu clavats, com parlàvem al principi, no, en Atzaïla, en la Moixeranga, en diferents projectes. Que millor, no, viure la cultura i la cultura del poble. M'imagino que el poder conèixer les nostres festes, els monos i cristians, la baixada del riu, el Carnestoltes, la pinyata, has pogut gaudir de, sí, de la carnaval, de la pinyata?
1: Sí, sí, sí, clar. Jo crec que des del primer any assistim al pregó de Carnestoltes per amics d'Atzaïla, i a la baixada he anat algunes vegades, la pinyata, òbviament, també, sí, sí, i les coses fem, òbviament. Però encara no estic apuntada a cap filar de moros i cristians.
0: Ja plegarà, que això és un comentari que vàrem fer, que es recorde, perquè l'any passat vàrem participar en els moros i cristians, l'escola de teatre, i va sorgir el món. La pregunta: t'apuntaries, i te la faig, t'apuntaries a una filada de moros i cristians?
1: Pot ser, en algun moment sí, però encara no sé a quina filada, i a més això també costa molt de temps.
0: Sí.
1: Has d'invertir molta energia i temps, i
0: sí,
1: això... no ho sé.
0: Sí. I el nostre plat típic per excel·lència, la crosta de Pego, els figatells, quan vareu vindre per primera vegada l'any 2022, quan ho vareu provar, com va ser el descobrir la gastronomia de Pego?
1: Sí, és que la cuina de si m'agrada moltíssim, sí, m'encanta. És que algunes coses com la botifarra, uh-huh, no es mengen a la meva zona, d'on sóc jo, i un arròs al forn també és una cosa molt normal així, però molt exòtica allà.
0: Alfons, si el teu futur apego fora una sola paraula, quina seria?
1: Això és difícil, que el futur no coneixem.
0: Ai,
1: no el coneixem, però jo suposo que em quedaré així al poble. Sí, tenim un pis, vivim així al centre o a prop del centre i estem molt a gust. Sí.
0: Alfons, ha estat un verdader plaer mantindre aquesta conversa tan pausada, tan tranquil·la i tan de cor. Moltíssimes gràcies per haver acceptat aquesta entrevista.
1: A tu, Xavi. Moltíssimes gràcies.
2: Entre nosaltres, històries que connecten.

Escoltar-ho a l'Alphonse Sillen m'ha fet pensar que la identitat no és un mur, sinó un jardí que cal regar. L'Alphonse ens ha donat una lliçó de generositat. Parlar en una llengua que no és la teua, dedicar hores a un ofici que demana silenci i implicar-se en la vida del poble és un acte d'amor profund. Ens ha ensenyat que les fronteres no existeixen si les dibuixem en el cap. La seva història recorda que Pego es fa més gran quan persones com ell decideixen sumar-se al nostre comando de la tendresa radical. Gràcies, Alphonse, per la teua pausa i per la teua valentia de mirar-nos als ulls. Gràcies a Vicent Morera per cuidar cada nota. Recordeu que la setmana us siga el més bonica possible i, sobretot, no deixeu mai, mai que ningú us mude la veu. Fins la pròxima setmana. Adeu!

0: És música. És passió. És... Ràdio Pedra.
1: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
2: L'Associació de Jocs de Taula de la Marina Alta, Tablero, arriba a Pego per a quedar-se amb una secció pròpia. Dissabte 16 de maig han preparat una presentació ben especial a l'Infojove Pego, una jornada completa dedicada als jocs de taula amb partides ràpides, jocs d'estratègia, rol i molt més. D'11 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la vesprada. L'esdeveniment compta amb la col·laboració de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta.
3: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
4: Cuando me dice que pare.
5: O que quiere irse a casa.
6: Cuando no dice nada.
4: Pero veo que se agobia.
5: Todos sabemos lo que significa no.
6: ¿No?
4: Si no entiendes un no.
5: Eres un potencial agresor sexual.
6: No es no.
3: Respeta los límites, ¿sí
4: o sí?
6: Gobierno de España.
7: Novenes jornades sobre història i patrimoni d'Atzaila 2026. Divendres 15 de maig al Saló d'Actes de la Casa de Cultura, sessió dedicada al 750 aniversari de la mort del visir Al-Azraq. A les 18:45 hores, presentació de les jornades. A les 19 hores, els castells andalusins a les nostres comarques, a càrrec de José Luis Menéndez. A les 20 hores, el Pacte del Poet, conferència impartida per Agustí Galiana. Dissabte 16 de maig a les 8 del matí, davant l'antic escorxador municipal de Pego, eixida cap al Castell d'Alcalà. Per assistir a aquesta activitat cal inscripció prèvia al correu electrònic atzailapego@gmail.com.
2: Dijous 14 de maig, regala vida. De 5 a 8 i mitja de la vesprada, una unitat mòbil al centre de transfusions visita el centre de salut de Pego. Cada dia, el centre de transfusions necessita l'entrada de 250 unitats de sang per abastir els 15 hospitals de la província d'Alacant. Una sang que s'utilitza principalment per a tractaments oncològics, intervencions, parts o accidents de trànsit, entre altres utilitats. A partir dels 18 anys pots donar sang. Només cal pesar més de 50 quilos i acudir amb una bona hidratació. Unis-te a la fàbrica de la vida. Dona sang. Dona plasma.
8: Radio Pego. Radio de proximitat.
9: Allez, venez, milord, vous asseoir à ma table.
10: Barbarie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
11: Què passa?
12: No,
11: no pot
12: ser.
11: Ser.
12: Què
11: passa?
12: No pot ser.
10: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero. Zero. Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

No, no hi ha res a fer. Està tot perdut. Estic mirant de veure com organitza la retirada. La mediocritat s'ha apoderat del planeta. Des d'ajuntaments a governs, des d'institucions mundials, a clubs de futbol. Esta setmana no tinc un clau on agarrar-me. Així que començaré pel principi. A mi em van fer un diumenge de resurrecció a Benimassot. Ma mare era molt beata. Bueno, igual no cal començar des del principi. Avancem. Anem a maig del 2024. El Real Madrid havia guanyat Champions i Lliga i acabava de fitxar en paper el que era, segons ells, el millor jugador del món. Habitualment és prou insuportable escoltar algun del Madrid, algun dels seus fanàtics. Així que aquest estiu vam tindre que escoltar el telediari sí, telediari també, en totes les cadenes, l'immortal domini merengue, la superioritat de la ràcia blanca. El dijous passat, dos de les estrelles de l'equip, Valverde i Tchouaméni, es riaven a galtaes com si no hubiera un mañana. Un d'ells va acabar a l'hospital en craniocefàlica. Bueno, un colp al cap que li va fer oblidar fins al seu nom. Mentre l'estrella d'Mbappé, que anava a fer los immortals, es descollonava a l'inici del camp d'entrenaments. Ai, i el Madrid es va convertir en la vergonya esportiva de tot el món, mentre el sucre i el colesterol de la caverna blanca arribaven a unes dimensions perilloses. La descomposició de l'equip blanc arribava a totes les altures, fins i tot al seu endiosat president, a qui assenyalen alguns com a responsable, i no són pocs. I Florentino ha donat la cara. La cara, el cul, el fetge, els renyons, ho ha donat tot, mostrant els principals valors que ha instaurat el club en tots els aquells anys que porta de president. En una infame roda de premsa ha posat els seus ous damunt de la taula, dient que són els més bonicos de tot el planeta. Ha acusat a tot aquell que critica, o a ell o al Madrid, sou males persones. Ha remès contra periodistes, contra el diari ABC. Sí, senyores, estimada audiència. L'ABC, el diari més conservador d'Espanya. Ha dit que són el millor equip del món i que han guanyat més que mai. Que fa cara de cansat perquè treballa molt i s'alça molt pronte. Ell, que té una empresa que factura 60.000 milions a l'any. Estic escrivint aquestes línies de l'editorial i pot ser si hi ha alguna de solució. A millor, no sé, ara anava a parlar d'Isabel Díaz Ayuso, que se n'ha anat a conquistar Mèxic i s'ha tornat abans. Allí li han dit més que a un port sol. Mira, ha cobrat ella i tots els que l'han portada. I Feigó mossegant-se la llengua, i no per una qüestió sexual, pensant en ella. Ara que ho pense, pues tampoc ha estat tan mal la setmana. Bona vida i bona mort, estimada audiència de Ràdio Pego. Benvingudes i benvinguts un dia més a Quilòmetre Zero, un programa terapèutic que el trasllada de la depressió a la bogeria en 5 minuts, depenent de qui siga el que parle. I això ho fem per tu, que vens esgotat de la faena i comptes dia rere dia el que falta per jubilar-te. I això ho fem per tu, que dia rere dia cuides els tarongers com si fora la teua estimada, a canvi de 4 euros. I ho fem per tu, que eixes al carrer per demanar una educació pública amb recursos, de qualitat, dignificada i en valencià. I ho fem per tu, que setmana rere setmana reclames un teatre, un espai públic a Pego per desenvolupar les arts. I ho fem per tu, defensor de la nostra agricultura, en contra del tractat de Mercosur. I ho fem per tu, que rebutges la destrucció de bancals, de tarongers per a fer piscines i cases a estrangers. I ho fem per tu, que no el calles quan veus un genocidi com el que fa Israel a Palestina. I ho fem per tu, que reclames cases. I ho fem per tu.
per veure un somriure als teus llavis. Estem entre el casino i la policia, al filo de l'impossible, com la Lady Halcón. L'eternitat es fa molt llarga, sobretot cap al final. Senyors, senyores, ladies and gentlemen, madame i monsieur, quan són les 9:13 d'avui dimarts, 12 de maig de 2026, comencem el programa ZF 205 per a tots aquells que no haveu estudiat llatí. Endavant!

0: Molt bona vida, molt bona nit, molt bon dia, siga si mos escolteu en directe, transferit o en transfusió. Estem així de nou, encantats, un dimarts, molt bona nit, senyor Major, com està vostè?
1: Molt bé, senyor Montserrat, d'Àlies Trinitario, pues, bé, mira, estic content, aquesta editorial, la segona part, m'ha agradat més que la primera, perquè la primera ha sigut un copia i pega de lo de Florentino.
2: Home, a tirar de filó.
1: Home, mira, a les 7 i quart de l'esprada m'he anat jo a passar pel bar Pego, anava sí. Jo a cap sí. A una altra direcció que no era a ma casa, i m'ha preguntat, hi havia tres dones i un home sí. Sentat a la taula, i m'han preguntat: què li ha passat a Florentino?
0: Hasta ahí arriba, sí, hasta ahí arriba.
1: Com? Diu, ha fet una roda de premsa, sí, en sèrio?
3: Jo estic que sí, ball en un peu, ha sigut impressionant.
1: La notícia del Montserrat. Dia és que el Levante acaba de guanyar 2-3 contra el Celta i està a 3 puntes de salvar-se. Aquesta és la notícia del dia.
0: L'hora de Madrid... El Madrid se ho estem passant bé. Jo estic mirant més programes d'esportius ara que en tota la campanya.
4: Jo no.
0: Contamos, Montserrat.
3: Jo m'ha passat bomba, o sea, vale, primera deriva de la roda de premsa de Florentino és quan important és jubilar-se a temps.
0: Sí.
3: Sí, sí. Antes de començar a fer de divagar i de perdre el trellat, perquè vamos, lo que demostra l'home és de és que té falta d'eutanàsia o una cosa així, no? Perquè mateu-lo perquè ja no. No, ja és que no. Però bueno, que continuï molts anys, així no m'ha dit...
0: Sí, que continuï molts anys. Nosaltres, des de quilòmetre zero, mos afegim a que Florentino siga president. Sí.
3: Jo m'ha sentit i dic, hòstia, que bé fet en jubilar-me sí. A l'hora, perquè si arriba... Sí.
1: Montserrat, vaig a manar-te la feina més important que tindràs.
3: Tu mana, que saps que jo sempre complic.
1: Veges com ho arregles, fabrica't un carnet de periodista de quilòmetre zero, parla amb la directora i va a presentar-te a la Junta d'Accionistes del Real Madrid.
0: No pot entrar,
3: total,
0: no.
3: Total, com que no, si s'ha passat per l'idea, total van faltar 180 milions d'euros.
1: T'acredites per anar de periodista.
0: No va presentar-te a les eleccions.
1: Pots anar... No va haver
3: ninguna altra roda de premsa. Jo seguia la roda de premsa.
1: No, però hi haurà una junta directiva on podrà anar la premsa.
3: No, hombre. Ahir hi ha hagut un periodista que diu que portava des del 2015, és l'última roda de premsa que va fer Florentino Pérez.
1: Sí, però escolta.
3: L'última. Entonces, no, ella ha dit que es torna a presentar, però no crec que torni a fer ninguna roda de premsa més.
1: No, però escolta'm. A la junta directiva, a la junta general d'accionistes, quan la faran, els periodistes podran anar, perquè això és sempre citar les teles a les ràdios. ¿Vale? Tu no pots preguntar el millor, però pots captar el que n'hi ha allí. Jo l'únic que dic és un carnet periodista de quilòmetre zero. Abans, fa 20 anys, n'hi havia gent que ho gastava per anar a festivals.
4: Jo tinc carnet de Radio Pego.
1: I t'acredites.
3: Envia'm un carnet i jo vaig amb la falta.
1: Parla amb la directora, ja està.
4: Per anar a veure les carreres.
1: Tu saps el que seria en directe la Junta General d'Accionistes del Madrid? A Ràdio Pego, això no ho fa ningú mai.
0: I si no, perquè tu, com estàs comentant en el micròfon apagat, que tres dones esta vesprada t'havien preguntat per Florentino.
1: A mi m'han preguntat què tal la roda de premsa de Florentino.
0: Tres dones de Pego.
3: Realment l'heu sentida.
0: Ha hagut
3: uns moments estel·lars, a part de dir que donava de baixa de l'ABC, que jo vaig anar a l'ABC...
0: Si
3: l'ABC ja és anti-Florentino, sí, per mi l'ABC ara mateix...
0: No, jo també m'ha posat a llegir l'ABC, també t'ho
3: diré. L'ABC per mi és ara... L'ABC és l'odi al martillo, ara mateix. Aquesta és la primera. I l'altra és quan li diu a la periodista de la Fox: calleu, que parli aquesta xiqueta, que és Ivano, són molt lletjos. Això és tremendo, és tremendo. O sigui, no pot ser més carpetobetònic
0: més que vernícola.
1: Està clar que Montserrat té espírit de periodista, la jubilació li pega per ahir.
0: No, però és que en la roda de premsa ja he mirat alguna de les coses que dia també, lo de sempre. de la crisi que n'hi ha zero per la culpa de la premsa.
4: Però anem a veure, si vosaltres tingueu 60 o 70 mil milions, també diríeu...
0: Això ho ha dit, que la seva premsa factura, i a mi m'ha fet molta risa també quan ha dit.
1: Vull dir que...
0: No és que estic cansat, no estic cansat, perquè hi ha alguns que l'havien acusat de que ja era major i que el que tenia que fer era jubilar-se. I ell diu que no estava cansat, que el que passa és que s'alça molt pront i treballa molt, saps?
1: Voldria dir...
0: Uno que té 60 mil milions a

0: A veces tú no representas.
1: A veces tú no representas, exacte.
2: Ei, com feu... Qui, a més, li se dona la culpa. És que el futbol és surrealista.
1: Sí.
2: És surrealista. Perquè t'agarres un equip de 12 jugadors que juguen, no estan collant-ho bé, no estan fent-ho bé, canvien l'entrenador... Tot, són tots roïns.
0: I
2: que és més fàcil que canviar-ne 11, canviar l'entrenador. Guanyen dos partidets, els mateixos 11. I bueno, l'equipazo. Després torna a perdre. Que mal anem. A tot això, el president, si el que és de facto, no fa res. Entonces, en ese president ha guanyat no sé quantes copes i coses d'aixes. De repente, la culpa de que no ha guanyat mai cap de títol és que se't donen llàstima, pobret.
0: Bueno, avui, com no és de la PC, tampoc serà de la Cope, perquè Juanma Castaño també és real.
1: Sí, veritat, també. Sí, també, sí, també el de la Cope, pues, Juanma Castaño.
0: Jo esta nit me'n vaig escoltar a Juanma Castaño.
1: No, claro, que
0: no ho escolta mai, però avui
1: sí. Que, sí. Jo l'escolto algunes voltes.
0: Jo no.
3: Per tallar un poc, avui tenim un visitant, un convidat il·lustre, que el tinc que ser ja de moment en espera. Després direm el nom, però avui tenim una entrevista molt interessant.
0: Ah, doncs pues ja tenim que anar a la cançó.
1: Doncs pues anem allà, ja hem parlat prou del Madrid. D'Ayuso no cal que parlem, perquè ja hem parlat tantes voltes.
3: Sí, parlem després. Ayuso també...
1: De glòria.
2: N'hi ha.
3: Jo me'n vaig a Mèxic a parlar amb la xica ella, però veure que és tremenda.
1: Que difícil deu de ser viure allà en Madrid, Montserrat, de veritat. Que difícil.
3: Sincerament, últimament la cosa està molt divertida. Jo ara que t'intens i m'entén de tot, molt divertida la cosa. Si no fos que m'hagi canviat de piso per la mala sorra de la meva mentira de si...
0: Siguiente, Marató.
2: Bueno, va, avui el dia, bon dia, avui farem un dia dedicat al blues.
1: Al blues?
2: Sí, perquè és algo...
0: A la barraca, a la
2: palo, ese palo no l'han tocat massa i avui dic tal que sí. Entonces ha anat a buscar a veure què buscava que tenia per ahir i què trobava. I començarem en sentir una... Són clàssics, evidentment, perquè el blues tampoc, el blues modern i poc, però tirarem de clàssics perquè ja que anem a posar-li i anem a sentir a Muddy Waters.
0: Bueno, un 10.
2: Grandíssima cançó, és una cançó potentíssima que tot el món haureu sentit, les dues les heu sentides, que es diu Manish Boy, sinó que en tots vosaltres
0: Manejable.
2: Muddy Waters.
4: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Yes, oh yeah.

0: No tinc massa que dir. Jo sí, a mi m'agrada tot això. Ara vos amolla les fieles.
1: Bueno, a mi no m'ha desagradat, però jo només dic un comentari. Si siguiendo una peça clàssica de l'estil d'aquesta música, suposo que era això, no sé per què el resisteixes tant en posar el Titi o la ranxera que vaig enviar jo del Madrid, perquè això entra dins de la classicisme que és cap.
0: Aquest tipus de comentaris jo els aixeque a l'edat. Sí, sí, sí. Entonces, no, ni siquiera m'enfades.
2: Ah, ja estic d'acord amb tu.
0: És a dir, jo sí. Una persona major que ja té sí. Claros símptomes de principi de demència.
2: Sí.
0: Entonces, no vaig
3: això
0: ara...
3: No és per mi, no és per mi, no?
0: No, és per Montse, que està el comentari que he fet ja...
2: Jo ara que estic en...
3: En tractament?
2: No, en tractament ja fa temps que
0: estic. En la clínica de desintoxicació?
2: No, en l'elemental de música, ja estic en l'elemental de música, saps? Ja el tinc. He de dir que m'ha agradat molt com ha començat, però m'ha sobrat mitja cançó, saps? Vull dir, mitja cançó m'ha sobrat.
3: Sí, ho haurem pogut fer. Jo, mira, la Fender...
2: Tantant, i així anat 10 minuts, saps?
3: Saps que m'ha paregut el tantant més, eh? Tu te'n recordes dels pots aquells d'Ariel que n'hi havia quan tocava el tambor, el pot és d'Ariel? Ara, la guitarra era una Fender, cada cop el que sigui.
2: Sí, però jo esperava que es llançaren el poden més, esperava que algun solo més, esperava algun solo més.
3: Bueno, però són els somnis de l'època.
2: Estic en elemental.
1: Va, posem la màquina d'escriure, que no parellarem i tu.
3: La crònica,
1: Molt bé. Bueno, com esteu, bé?
2: De categoria.
3: Després de la cançó espectacular.
2: De categoria.
1: Bueno, com ja vos he comentat, tenim un convidat il·lustre. Vaig a fer-vos un poc una xicoteta introducció de la persona. Estem parlant de Just Cellers. Ell és un enginyer d'obres públiques i màster d'enginyeria marítima, que va deixar aquesta professió per dedicar-se a escriure. Més o menys suposo que ell ens contarà si va tindre alguna epifania sèria i es va dedicar a escriure. Total, l'any 2009 va aconseguir ser finalista del Premi Azorín de Llanto del Petit Rojo.
3: Ojo.
1: I després, sobre el 2014, vas començar un poc a focalitzar el seu interès en el tema de l'ASRAC i també de la muntanya de les comarques d'Alacant, la coneguda com Diània, no? Doncs té un munt de llibres dedicats a l'ASRAC, per exemple, el visir que somiava a la muntanya, a l'ASRAC el malson de Jaume I, en temps de l'ASRAC, que és l'últim que he publicat, un disc llibre el 2006, i també dedicats a la muntanya de la Marina Alta, com Diània, paisatges costaners, Diània, Terra Nostra, etcètera, etcètera. I últimament, perquè ho sapigueu, ja ho hem comentat la setmana passada, perquè enguany és l'any a l'ASRAC, es complix 750 anys de la seva mort, que va coincidir en el programa de la setmana passada, van estrenar, i també el nostre César Monsonís està implicat en el projecte, pues en l'auditori de Ràfol d'Almunia van estrenar una obra teatral que es diu El pacte del poet, que és el guió del nostre convidat d'avui, que és Just Cellers. Bona nit, Just.
4: Bona nit, Montserrat, i a tota la taula, a tots els artistes que estan a la taula de l'estudi.
0: Bueno.
4: Especialment a l'amic.
2: Bona nit, Junts, amic.
0: Ja mos ha pujat de categoria.
2: Sí, en ganes de veure-mos. Sí.
4: D'ací no res, ahí estem en l'estrena.
2: Sí.
3: Aire,
2: sí.
3: Estem veient-lo.
2: Estem veient-lo.
3: Tu a vosaltres no, a vosaltres tu sí. Ara està ahí la pantalla.
1: Sí, també vos veu, també vos veu.
2: Ah, sí?
1: Bueno,
2: això la tenc tots
3: els dies. Veu? Hola.
1: Sí, sí, en teoria sí.
0: Ai, però espera que posis pantalons.
1: Pues jo el faré la primera pregunta just així, bueno, que ja un poc també introduït. Com és aquesta fascinació que agarres de repente a l'ASRAC i quina importància, perquè la gent, inclús de la Marina, sabem qui era l'ASRAC, però no li han donat la importància que pot haver arribat a tindre el personatge. Com se te posa este personatge entre cella i cella i per què el trobes tan important a la història de la Marina Alta?
4: Pues això té una explicació prou senzilla. Jo em vaig trobar amb l'ASRAC documentant la llegenda de l'Encantà el Barranc de l'Encantada, és una llegenda del segle XIII que van portar els pobladors del Pirineu, que van vindre a poblar la zona esta de Planes. I ahí, clar, quan vaig entrar de ple en el segle XIII, va aparèixer Jaume I i va aparèixer a l'Arrac. A l'Arrac, en essència, va ser l'únic andalusí, l'únic musulmà, l'únic governant de l'Andalus en aquell temps, que li va parar els peus a Jaume I de la manera que li va parar. I clar, trobar-se un governant que defensa la terra i que defensa la gent amb el coratge que va fer ixa defensa que va fer tan coratjosa a l'Arrac, clar, això és un personatge extraordinari. Quan un es troba amb un governant que fa això, és una rara avis tan... En fi, és una cosa tan extraordinària, no?, que uno s'emociona, no?, de dir, ostres, un governant que es preocupa pel seu poble, per la seva gent, i automàticament penses, tant de bo els nostres governants d'avui en dia s'assemblaren un poc a l'Arrac, no?, que pararen un poc amb el poble, feren polítiques per al poble, no per als europeus benestants, que feren... que cuidaren la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra gent, els nostres pobles, tingueren en compte les nostres necessitats i, sobretot, estimaren i defensaren la seva terra.
1: D'ahir
4: ve tota la fascinació.
1: Has començat això, la paraula governant, perquè d'aquest tema, perquè saber qui és Jaume I, evidentment és un rei, però el tema de l'Arrac governant, jo, per exemple, i parlo per mi, no el conec, és a dir... Quin paper tenia l'Arrac com a... Va ser un líder natural, simplement? O realment tenia un... Era cosa, no? Com diem així al nostre poble, no? Era cosa? O quin paper tenia com a... Tu l'anomenes governant, no?
4: L'Arrac era un visir. Un visir, per a que la gent s'entenga, ve a ser una mena de representant exterior d'un govern. A mi avui en dia podria ser una mena de ministre d'exteriors. Segurament del Valiat de Dénia, per proximitat geogràfica, però no ho sabem. El que sí que sabem és que pel llibre dels fets, Jaume I ho diu, quan van expulsar els moros de tota aquesta zona, en l'any 48, en 1248, Jaume I diu que aquells que es quedaren en la terra, aquells moros que es quedaren en la terra, triaren per cap a l'Arrac. El qual vol dir que el poble el va posar ahí. I dic jo que per algo seria, no? Alguna cosa faria bé, seria un tio de confiança, i després, veient tot el que va fer, s'entén, no?, de que una persona amb aquest coratge i amb aquesta defensa tan coratjosa... En fi, jo sóc un romàntic, i trobar-me un personatge així, la veritat és que em va captivar. I a partir d'ahí va començar un idili amb el personatge i amb la terra que ell va estimar, que és la meua també, que és la nostra, i a partir d'ahí, gràcies al personatge, la meva vida ha pres sentit. Jo sempre ho dic, sóc el que sóc perquè em vaig trobar amb l'Arrac, si no, no, segurament estaria més perdut que... En fi,
3: que cara cuca, diuen així, més perdut que cara cuca. Escolta, jo he llegit en coses... No he llegit llibres seus, però he llegit coses teues, em fas declaracions, o t'agarren les declaracions i tu les posen. Hi ha una pàgina web que es diu Red de Medines, ¿vale?, i allà tens unes declaracions i tal, o, bueno, t'agarren... Red de Medines, és una pàgina web, i allà tens... Segurament t'hauran copiat unes declaracions d'això. I allà diuen que l'Arrac, pues, tenia... Era un personatge que, a part, tenia molt bones relacions, s'escrivia o es va escriure una carta en Violante, no sé si això teòricament ho han posat en boca teua, però el que vaig a preguntar-te jo, perquè si sempre parlem a l'Arrac, este home tenia una dona, tenia fills, va tindre descendència, perquè de tot això la veritat és que jo no m'enteré mai en la vida i no sé si tu m'ho podries dir.
4: Mira,
3: o és que no n'hi ha res.
4: Perdona, l'Arrac és un personatge que ha estat molt mitificat. Està molt mitificat perquè és un personatge que és el perdedor. Dels perdedors ningú parla. de la RAC sabem coses perquè va ser un dels més grans enemics que va tindre Jaume I, el més gran així en la part sud del regne, sense cap ombra de dubte. I aquest coratge que ell va fer, aquesta defensa tan coratjosa que ell va fer de la terra, el va fer mereixedor de ser l'enemic número 1 de Jaume I, i per tant Jaume I li dona protagonisme en la crònica, en el llibre dels fets. Si no haguera sigut per això, a la RAC ara mateix no estaríem parlant d'ell, perquè haguera caigut en el més absolut de l'oblit, que és el que li espera als perdedors sempre.
3: El que perd, sí.
4: Aleshores, de la RAC pues, s'han dit moltes coses perquè errònies, perquè la història no sempre ens conta tot allò que volem saber. És un personatge molt interessant. No sols va ser un guerrer coratjós que va defensar la seva terra i el poble, sinó que, a més, va ser un diplomàtic d'altura. Ell es va relacionar amb els dos reis més importants de l'edat mitjana, Jaume I i Alfons X de Castella. Es va relacionar amb els infants d'aixòs dos reialmes, amb l'infant Manuel se n'anava a casar quan cada volta que venia a Alacant, i amb l'infant Alfons d'Aragó va signar el pacte del Pouet. Amb la reina Violant s'ha trobat una carta en l'arxiu de la Corona d'Aragó on a la RAC s'adreça a la reina Violant per indicacions del propi Jaume I, per a que establiren, bueno, en fi, per a que s'enviaren ambaixades i tractaren segurament de prendre alguna treva. Vull dir-te que és un personatge molt interessant sobre el qual s'han fet moltes preguntes. Les preguntes no sempre obtenen resposta, i quan no n'hi ha resposta, doncs moltes voltes se les inventem.
3: Ja. Yeah.
4: Ahí trobem el mite de la RAC, que és el dels ulls blaus, el de la mare cristiana, el que era amic de Jaume I i després es van enemistar. Tot això no té res que veure amb el personatge històric. Del personatge històric no sabem absolutament res dels seus orígens. Res és res. No sabem quan va néixer, on va néixer, i de qui era fill, ni qui era sa mare, absolutament res. Sí que sabem que va tindre un fill, Abdalà, i poc més, i això ho sabem perquè els moros en la seva filiació posen de qui són fills i de qui són pare. Yeah. I no sabem res més, ni si estava casat, ni si tenia una dona, dos o set, no tenim ni idea, però sense saber res de res, a mi m'ha donat per escriure una novel·la, i és una bona pregunta, no? Sempre com és que sense saber res has pogut escriure una novel·la?
2: Bueno, i una obra de teatre, ara, i una obra de teatre.
4: I una obra de teatre, clar. Perquè d'un personatge històric, lo important no és com té els ulls, ni qui és son pare, ni qui és sa mare, ni on ha nascut, ni en quin any. Això és la façana. D'un personatge històric, realment, lo important són els fets històrics que va protagonitzar i el que això va suposar per a la seva terra i el seu poble i el seu temps. I d'això sí que sabem coses gràcies a Jaume I en el llibre dels fets. I això és el que ens hem d'agarrar, al llibre dels fets. És l'únic document que ens parla en directe de la RAC. Sí que és de veres que ens parla per boca del seu màxim enemic, i per tant ahí hem de posar una mena de filtre per a no creure-nos tot el que ens diga Jaume I. Val? Però és l'única font que tenim directa que ens parla de la RAC, perquè després n'hi ha altres cronistes en el segle XIV, XVI, però aquests cronistes van fer molt de mal a la història, eren pitjors que els novel·listes actuals, d'estos que no saben documentar-se i fan jazz de la història. Eren
3: normalment, cronistes ja ho diu, el dir, no?
4: Eren clergues.
3: Ja, però el dia ja ho diu, el que guanya és el que escriu la història, o sigui, el que escriurà el que voldrà escriure.
0: Però també si tens en compte que el que sabem és des del seu enemic, la veritat és que el normal és que l'enemic t'ho pinte malament, el minimitze, i si este li va donar valor, encara és una... perquè si les loes venen del que és amic, ahir pot adornar-ho. Però si t'ho diu l'enemic, pues quasi que dius...
2: Bueno, ahir, respecte a l'obra del Pacte del Pouet, l'obra que ha escrit just i que estrenem el dia 24, clar, ell escriu bastant en uns fets que són reals, no? Que són els que apareixen, i sobre ell n'hi ha una sèrie d'imaginació, no? Vull dir, de l'ocupació de lo que va poder passar, que té molta lògica. Jo no vaig a desvelar, sí, evidentment, l'obra de teatre, és una obra de teatre històrica, però que sí que a banda d'entendre millor la nostra història, jo crec que la història ha, ara estem veient el que està passant a Mèxic, no? La simplifiquen molt i no se tracta de ara mateix ni de condenar a Jaume I ni a l'Arrac, perquè segurament els dos eren nobles i era conforme estava muntada la història en aquell moment, i n'hi havia uns putejats que eren els llaurors, moros i cristians, i uns nobles que feien la guerra. Però és millor conèixer la història bé, perquè aquesta gent és el que està dient just, van defensar ahir en la seva vida la terra, i es produeix en l'obra pues una reflexió sobre aquests fets, que també és molt important. Jo no sé, un pacte, serà dels primers pactes i signa que signen just, o tu que saps més de
4: tot això? No, este pacte va ser el que tancava la conquesta del Regne de València, va ser l'últim. És el
2: pacte.
4: Document més important que segurament es va emetre en aquell temps. Era... Clar, la muntanya era l'últim territori que li quedava a Jaume I per conquerir. I una volta es va signar el pacte, sabem, perquè consta en els arxius, que Jaume I li va escriure una carta al papa, a Innocenci IV, dient-li que la croada valenciana ja havia acabat i que ell volia convoyar una croada a Terra Santa. I aquesta croada a Terra Santa estava ja muntada i en l'any 47, quan es va trencar el pacte del Pouet, Jaume I i la croada la tenia ja prou enllestida i, clar, no va poder marxar a Terra Santa perquè s'havia declarat un incendi dintre de sa casa. És a dir, els moros es van alçar en armes contra ell, a l'Arrac anava al capdavant d'aixes revoltes, era el líder d'aixes revoltes, i ja podeu imaginar la ràbia que li va agarrar a Jaume, no? De no poder anar a ser un rei croat a Terra Santa, perquè a l'Arrac es va alçar en armes dintre de la seva pròpia casa, no?
1: El tema este del pacte, qui va tindre més culpa del trencament del pacte? Qui la va cagar més, no? És a dir, perquè en principi, pues...
4: N'hi ha un pensar general dels historiadors, i és que els dos personatges, tant Jaume com a l'Arrac, en certa manera sabien que el pacte estava destinat a trencar-se i que el pacte no era més que una treva de 3 anys que sabien que tard o pront s'havia de trencar. Però el pacte del Pouet és, en realitat és un document que s'escriu per a la rendició progressiva dels 8 castells que tenia l'Arrac. Entre aquests 8 castells que s'havien de rendir en el termini de 3 anys estava el castell de Gallinera. Val? Resulta que el pacte del Pouet es trenca perquè els moros prenen el castell de Gallinera. Però si el castell de Gallinera havia d'estar en mans dels moros i estava en mans dels cristians, és perquè els cristians realment van trencar el pacte. No els moros.
0: Déu. Eren estrats de l'època.
4: Sí, clar.
0: Trump ara, qualsevol cosa, qualsevol intent de pacte que fa, ja saps, encara no acabat de parlar, és el que el té que trencar. Sí, ja,
3: seria més seriós, el va endurar.
0: Filosofia Trump, a tope.
3: Pues, jo no sé, si tenim alguna cosa més, mos vols contar alguna cosa de l'obra, quin dia és, no ho dic res.
2: El dia 24, l'estrenem el 24 en el Ràfol d'Almúnia.
3: És dissabte, diumenge,
2: és diumenge. Diumenge 24 de maig serà l'estrena. N'hi ha una sèrie de pobles que ja han confirmat també l'actuació. Bueno,
3: podeu anunciar-ho, podeu anunciar-ho.
2: En la Gallinera, en Alcalà, en Pedreguer, falta just a la data...
0: El teatre que pego, no? Teatre pego, no?
3: Ho feu com la gossa sorda, aneu a anunciar tu, ni aneu a fer-ne 10 o 12...
2: No, anem a anunciar, vull dir, estarem tot l'any, vull dir, l'any a l'Arrac ha començat el 15 d'abril celebrant la seva mort i la nostra intenció és fer-la al llarg de tot l'any.
0: Es confirma que al Teatre de Pego no vindreu?
2: De moment al Teatre de Pego no mos han dit.
0: Cachis, saps?
2: Ai, no. No sé si en Lluís han parlat, però en mi no han parlat, no.
1: Només dos cosetes així per tancar un poc l'entrevista. Primera, ja que, evidentment, convidar-te a les festes de Pego de morts i cristians, que van molt en consonància en la teva faena, ho convidem des de la Càbila dels Albardins, o sigui, 31 de l'última setmana de juny, començant el dijous, aquesta última setmana són les festes, t'has convidat oficialment. O sea que...
3: just... just no t'atendrà ningú d'estos. O millor jo sí.
2: Bueno, que, però cada un té la seva funció.
1: Jo un sacrifique i un dia no veuré massa per rebre just com Déu mare.
0: No, què vols dir? Pues,
2: a l'hora d'almorçar és una bona hora.
1: I l'altra és que... la última part d'aquest programa és nosaltres rescatem paraules valencianes que sonen bé o són de molt de poble. Si en tens alguna que mos vulguis dir aquesta paraula jo la conec i és vella i només es parla, pues dis-mos si tens alguna paraula així al cap, dis-mos-la.
0: O curiosa.
4: L'hòstia.
1: Sí, sí, sí, sí, però
0: tot, ja, tot junt és una bona paraula.
2: Sí. Sí, no, crec que no era la idea.
3: Ah, vale. Tu, per exemple, just, pues jo què sé, pues per exemple, de ferramentes, pues diries forca, podries dir forca. M'entens? Pues de què? De què diries? De un peix, diries bonyitol, no? Perquè en castellà no existeix. De totes maneres, Monsonís, la primera que va dir va ser
0: Peloponeso,
3: o sigui que tranquil.
2: Però perquè era molt...
3: Perquè pensava que era...
0: Ahir, el primer programa, ahir vam veure que el programa aquest no aniria massa.
2: No tenia trellat, però portem 205 programes.
4: Però s'ho passeu molt bé, eh? Jo veig que s'ho passeu molt bé ahir.
1: No, ho passem mal.
2: És el objectiu. Bueno, tenim que deixar...
1: Bueno, no moltes, moltes gràcies, Just. Emplacem a la gent a anar a l'estrena de l'obra El Pacte del Poeta a Ràfol d'Almúnia.
4: Sí.
1: I sí, sí. Com t'ho he dit, estàs convidat a les festes de Pego de Mons Cristians perquè pues, tu estaràs en el teu ambient. Rodejat, n'hi ha una fila que et diu a l'Arrac també. Sí. Podem fer el que vagi a veure l'os.
0: Sí, però per què li tenim que tallar el rotllo a l'home? La veritat.
4: A mi, si per anar a les festes tu has de deixar de beure un dia...
1: Que jo no sacrifique, que no pateixi.
4: Això és massa esforç.
0: No, però poder començar...
1: I la meva dona t'ho va gaire, no? Per això,
2: un almorzar,
1: no
2: poder començar,
0: A l'hora d'almorzar, que estigui bastant bon aspecte.
2: Sí, sí.
0: I a partir bueno, ja...
3: Convideu-lo el dia al Puigero. Ja està, esteu ahir matant-se Max.
0: Bueno, això l'han de veure, sí. Tu penses que l'última setmana de juny n'hi ha 4 dies ahir, si un tinc cap de setmana, ahir ves buscant.
3: Si venen tots, buf, no t'ho quiero contar.
0: Ahir ha buscat el hueco.
3: Xavi, aquest tindrà que vindre també, no?
2: Sí.
0: També ho diré.
3: No ho van dir, també.
0: Xavi Castillo també.
3: Castillo, Xavi Castillo, Celler, mare meva, doncs tenim una càpula.
1: Bueno, pues moltes gràcies, Just, i
4: ja està.
3: Bueno, pots continuar escoltant el programa.
2: Una abraçada, Just.
1: Pots quedar-te sentint el rest del programa, però...
4: Exacte. Ens vegem en breu.
3: Adéu, bona nit, moltes gràcies.
2: Despertem el poble.
0: Ja
3: va, jo vos conté una historieta ràpida. Te poso lo meu i vos conté el primer avió que va arribar a la Marina Alta
2: que
3: va estar 1911.
0: Que va estar un marió. Vale, va. A ello.
3: Pues bé, anem allà. En 1911 vam fer una competició, n'hi havia 3 avions que eixien des de la Malva Rosa i tenien que arribar a Alacant. Vale, entonces havien habilitat 4 parades, si les volies fer, vale? Una tu ixis a la Malva Rosa, podies anar a estar a Cullera, de Cullera podies anar a estar així per ahir baix a la platja del Verger i tal,
0: Escalp,
3: i després, sí. Per ahir Calp i tal, i després ja d'ahir ja anaves hasta Alacant. No? Entonces, pues, vam participar 3 avions, llàstima que no he portat jo els papers per saber, perquè vos diguera el nom del motor i els cavalls que tenien i tal, però sé que n'hi havia un suís, n'hi havia un francès i també n'hi havia espanyol. No és ningú xiste.
0: Pues a veure, digues encara ahir.
3: No és ningú xiste, és que jo després ho he pensat i aquest any era un xiste. A l'espanyol li diuen cabanya, al francès no me'n recordo com i al suís tampoc. La qüestió és que el francès, pues, buf, tiren... Tot això s'havia mobilitzat la Guàrdia Civil i tot per les platges, per porar, perquè havien porat fogàter i tal. Tots a les 4 del matí era de dia allà, però havien posat per senyalitzar, perquè ho veguen de dalt d'això, i total, que el francès, pam, li tiren el coet, per dir-ho d'una manera, no? I tu, i aquell arranca, i arranca, i allà es comença a volar.
2: Sí que faig un xiste, sí.
3: Sí, però no és ningú xiste, és real. I entonces l'espanyol va intentar despegar, i ui, se'n va quedar contra la, una tribuna que n'hi havia, perquè a València n'hi havia 30 o 40 mil persones dient aquesta competició. Era la Fórmula 1 de l'avioneta, no? Entonces, l'Espanyol s'havia fabricat ell l'avió, però total, no va poder arrencar, va tornar a aterrissar i tal, i a la segona que va tirar a arrencar, pues ja va parar dins del mar, i entonces ja va tindre que traure i tal, no? Total, este no va arribar a aquest lloc. I el suís, pues, va arrencar, però pareix que va trobar molta bruma i molta neblina i tot això.
0: Excusetes.
3: I que al final se va tindre que tornar, no li va passar res, però conforme va eixir, pues, al cap de dos hores va tornar.
0: No digues que el Francesc la va petar.
3: El Francesc va arribar, vale, i quan va passar per Calp, estava allò petat de gent, tots esperant-lo, però aquest ni va parar, no? Aquest va continuar a la camp, va arribar a la camp d'això, li van donar 15.000 peles, 1911, estem parlant de fa 115 anys darrere, sí, això eren molts diners, i va haver un periodista, i ho conto tota la història, per un periodista, que va agarrar un cotxe que tindria 3 o 4 cavalls, m'entens? I l'home va aixir a les 2 del matí a València, allò es començava a les 8 i va aixir a les 2, per veure si arribava hasta ahir Calp i tal, i podia fer-li una entrevisteta i tot això. Bueno, la qüestió és que el Francesc, quan va passar per Calp, no va parar, i es van quedar dormint entre el cotxe, i això és l'únic que vam veure. I això va ser el primer avió que va volar a les terres de la Marina Alta, va ser el 1911. Mira. I ja s'ha arribat, per si no ho sabíeu.
2: Pues no tenien ni
3: ara
2: idea.
3: Ara passen per allà tots els dies 7
2: o 800. No tenien ni idea. Mira saber. Que curiós.
3: Vaja, va, desperta algú. Blusa. Ja veu-se la blusa.
0: Va, anem a continuar un poc en el blusa. I també una cançó que... És curiosa, perquè aquesta cançó quasi tots l'han ballat. O sigui, és a dir, ja en el segle XXI... va pegar prou, i ja veus, perquè que peguen a cançó de blues és estrany, perquè de fet ni antes recordava jo, i després no crec que no ha tornat a sentir èxit de ballar en les discotequetes i en els pubs i tot. Tots anem a sentir una cançó de John Lee Hooker que es va fer molt molt famosilla, que es diu Boom Boom Boom.
3: Oh,
0: ja sabreu quina és, perquè és molt, molt curiosament aquesta cançó va destacar i es va fer. I el que no ha agarrat una versió sol és de John Lee Hooker, perquè m'ha descobert, ho ha vist una versió que està en ZZ Top, i bé, això li puja caché, i entonces sentirem el boom boom boom de John Lee Hooker i ZZ Top.
5: Laying down one night, heard Papa tell Mama. Heard Papa tell Mama. Little boy Boogie.

0: Molt bon dia, Pego.
1: Molt bé, sí senyor. Que clàssic, clàssic total.
0: Que la màquina del vestida te sea leve.
2: Jo, des del meu elemental, tinc que dir que aquesta ha estat súper.
0: Xica, bueno, algo és algo. Algo, ja va, ja pareix que va. No, però no confio que revisco.
2: No, no, estem en l'elemental, vull dir que sí, no esperes que...
1: Però és pel toc de set acetato.
0: Sí, sí, es nota molt el toc de l'acetato. Estava sentint-les les dos i al final m'ha agradat i no l'havia sentida, però hauria que reconèixer que blues, antes de Johnny Hooker, des dels anys, no sé, 60 o antes, que no hi havia massa coses en ràdio, fórmules i tot el rotllo, i va aixir el disco de Johnny Hooker. Va tindre molta nomenada, molta acceptació, i després ja no ha tornat. No recordo que vagi tornat així res de blues, sinó de món mundial.
3: Jo em pensava que era de Olocina, Zeta Zeta Puff. Això,
0: sí, home, Zeta Zeta Croc.
2: Bueno, anem a les paraules, que ens queda poc de temps.
0: Vale, jo dic la meva, i així ja me puc anar a casa.
3: Sí.
2: Vinga.
0: La meva és esmolar.
2: Esmolar m'agrada.
3: I...
0: És que mola, molt, esmolar.
2: Esmolar mola, però no sé si l'han dit o no.
0: No.
1: Ja t'ho diré.
0: No.
2: Molar mola, però
3: segur.
2: Mola.
0: No l'han dit, que ho ha comprovat jo.
2: I tu, Pau?
3: Pues mira, estava buscant de si... vaig a dir esgarrapar.
2: Esgarrapat.
3: Esgarrapar.
2: Esgarraet.
0: No. Esgarrapar què és?
3: Esgarrapar és...
0: Llevar caparres?
3: No, quan t'arrapen.
0: Tu quan t'arrapen
3: és esgarrapar. I també és fentir, fentir en F, però no l'acabo de trobar, fentir la pell, quan t'arrapen. Però vamos, per això has de tindre món.
2: Molt bé, pues...
3: Si no, tu t'has agarrat a rapar.
2: N'hi ha que rapar el compuesto, jo vaig a dir anca, per rapar l'anca.
3: No, però esgarrapar significa. Vull dir, existeix.
2: Jo vull dir anca.
0: Ah, sí,
3: anca, molt bé.
2: N'hi ha les anques d'anca partida.
3: Sí, home, sí.
0: A mi, i anca té un bar a pego, o sigui que...
3: També és veritat, això.
2: Sí.
1: Mira, una paraula que pareix que no, però no l'han dit.
3: Quina?
2: Anca.
3: No han dit tal? No, no puc creure això.
2: No. És que teniu...
3: I cuixa, sí?
1: La meva és trascolar.
3: Trascolar, molt bé.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Això és trastejar un vi. El que fan, el que d'aixòs més ho faran Pep i Miqui i companyia.
2: Sí.
3: Molt bé. Don Vicente.
4: Bona nit.
3: Digue'm vostè.
4: A veure, jo tinc paraula. Jordi ens ha disculpat que avui no ha pogut.
2: Bueno, va, Jordi.
0: T'estàs relajando, tio.
2: Però hi fem passar, Jordi, però et cobres tots els mesos un dineral per la paraula.
0: Sí, a veure,
2: des que... No mos fas, és un Mbappé.
0: Des que cobra, des que té contracte, que falla prou voltes,
2: No mos fas, és un Mbappé, no mos fas, és un Mbappé.
3: Agarrar la baixa lingüística, això no pot ser.
4: La meva és Ñeco.
3: Ñeco, molt bé. Eixa no l'han dit...
2: Jo no sé el que vol dir això.
0: Ei, pues home, de nom, tele.
2: Ñeco, ah, vale, això sí.
0: D'apellido Ñeco.
4: Ñeco és un... algo menut. Ñeco este, una criatura, un xiquet.
2: Ah, mira quin Ñeco, mira.
0: Això ara es diu? Oliva.
4: Ah, sí, també.
3: A Pego també.
4: També, he sentit a persones majors fer el comentari.
3: Mira, molt bé.
0: Pues no mos han dit res.
2: És que tu no has segut mai un Ñeco. Tu
0: no,
2: vas tirar més a groset.
0: Poquet.
3: El morquero.
0: Jo soc morquero.
2: El morquero
0: no estem per damunt d'això.
3: Bueno, Vicent, hasta la setmana que ve.
1: Un poc per tancar el programa.
0: Digues. Digues.
1: Per tancar el programa i informar-nos que la senyora Irene encara m'ho ha contestat.
3: Ah, molt bé. La setmana que ve.
0: Està esperant que anem a portar.
3: La setmana que ve vos posarem al dia. Adéu, bona nit.
2: Bona nit.

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

0: És música. És passió. És... Ràdio Pedra.
1: Xarxa d'emissores.

0: Obrim l'espai de psicologia a casa i saludem a la psicòloga Arantxa Alcázar. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Has dormit bé?
1: Bueno, ho he intentat. Estos dies de primavera encara costa més.
0: Sí, sí. Per a la gent que de normal dorm bé, igual té algun problema també estos dies. I per a la gent que no dorm bé, pues el tema se complica, no?
1: Exacte.
0: És important dormir bé.
1: És molt important dormir bé perquè la son té moltes funcions en el segon plano que passen quan estem dormint. Uh-huh. Ens ajuda a regular-nos emocionalment, ens ajuda també a reparar el nostre sistema immunològic i ens ajuda també a ordenar tota la informació que hem rebut i ha passat durant el dia. També a consolidar els records, a la memòria, que per exemple això per al tema dels opositors o els estudiants és molt important. Moltes vegades focalitzem en l'estudi tot, en acumular molta matèria, però si no descansem bé, això no s'aguarda bé en el nostre disc dur.
0: O sigui, les panxades estes de tota la nit estudiant per a l'examen, no.
1: Val la pena descansar i aprofitar bé el que s'ha estudiat que pegar-te la panxada d'última hora i no poder estar ben concentrat el sendemà per a poder fer l'examen bé i aprofitar tota la informació que has anat acumulant durant tot el temps que has estudiat.
0: Uh-huh. Què és dormir bé?
1: Pues dormir bé seria salmos descansats, no en esta sensació que es diguen moltes voltes de mal ser més cansat de lo que me chite.
0: Com la cançó, i no me puedo levantar.
1: El fin de setmana me dejo fatal, però en este cas...
0: És entre setmana també.
1: És entre setmana també. I sobretot també molt en esta gent que treballa a turnos, que li resulta molt difícil tindre
0: aquesta rutineta. Això ho trobo molt complicat, eh? D'una setmana, dos de nit, l'altra de dia... Uf...
1: És molt difícil. Sempre intentem dir que mantinguen certa rutina, però quan una persona una setmana treballa per la nit i una setmana treballa a plegar a les 10, l'altra a plegar a les 6 del matí, és molt difícil que puguin tindre aquesta rutina. Però l'important seria això, pues que intentem alçar-nos el més descansats possibles, que intentem pues, no consumir cafeïna o estimulants perquè sol ser sempre un detector de que no han passat bé bona nit.
0: Perquè me mires amb esa cara.
1: Bueno, per cositas que he ido viendo. Quan necessites més d'un cafè a lo llarg del matí, pues sol ser indicatiu.
0: Home, és que un cafè és poc.
1: Uno.
0: Uno no és ninguno.
1: Uno no és ninguno, exacte.
0: Uno no és ninguno.
1: Però bueno, ja quan portem el tercer i encara no han dinat, igual pot ser indicador de que no han passat.
0: Bona nit.
1: Bona nit.
0: És possible, és possible.
1: Sí.
0: Què passa mentre dormim?
1: Mentre dormim reparem, sobretot reparem. El nostre cos se repara. Aprofita per eliminar tots els residus que té, que també té que fer aquest procés de reparació, i aprofita per eliminar tots els residus que té, que conté, i fa les cèl·lules s'eliminen les que no es necessiten, i sobretot, que també és molt important, ens regula emocionalment, ens ajuda a regular-nos emocionalment. Quan no dormim bé estem més irritables, més esguitosos, mm-hmm. més pudents, que són paraules que a mi m'agrada gastar
0: Molt valencianes.
1: Molt valencianes, quan no descansem bé. I aquesta regulació emocional per a nosaltres és molt important. Quan nosaltres no dormim o no hem passat bona nit, els anem a segregar hormones que van a tindre un mos més alerta, com el cortisol, l'adrenalina, que mos van a preparar per a l'acció. I se preparar per a l'acció, claro, després també mos va costar més dormir per la nit perquè estarem més activats encara. Entonces és bo una nit rere nit dormir bé per a no anar acumulant males nits de descans que no ens ajuden ni sa regulació emocional ni sa concentració de la que estàvem parlant abans ni sa consolidació d'aprenentatges que és tan important.
0: Què li pot passar a una persona que no dorm bé dia rere dia? O sea, com pot estar aquesta persona?
1: A la llarga, sobretot problemes de memòria, sobretot, i de concentració, i a nivell immunològic també, es fiquen més malalts quan dormim menys. De fet, se va fer un estudi fa no molt i en el que se va determinar que la gent podia memoritzar molt menys coses quan no passava bona nit.
0: Clar.
1: Però en la primera nit, des de la primera nit que tu no dors bé, des de la primera nit de no dormir bé, ja se noten. I els efectes en el nostre cervell, en la memòria, en l'aprenentatge, en l'atenció. No estem tan atents quan no han dormit bé que quan han dormit bé, ni tan concentrats, ni podem mantindre la concentració de la mateixa manera.
0: Perquè una persona no se pot acostumar a no dormir, entenc jo, no? Quan tu arrossegues això anys de no dormir...
1: Se pot acostumar a la persona que se crea quan no està dormint bé.
0: A la persona que se
1: claro,
0: crea.
1: A la persona que és. Se normalitza. Es normalitza que tinga aquest estat de concentració i s'està de... Saps? Normalitzem. Normalitzem i se s'oblige. A més, és una cosa que nosaltres que... que
0: el caràcter així molt, també t'afecta.
1: El caràcter. Però quan parlem de... Ja que n'hi ha altres patologies, com sí. fibromialgia... Nosaltres normalitzem i se ser nostre. I se s'oblige i se buscar aquesta paraula que no hi si no trobem... en aquest efecte punta de la llengua, que veig que la tinguem ahir, però no hi és, i normalitzem i ser ser nostre. Però, clar, un ser nostre descansat, pues, claro, faria les coses o seria, possiblement, d'una altra forma, més eficient.
0: Per què ens consta dormir avui en dia tant? O sea, què passa?
1: És que portem un ritme superaccelerat i ara és que ens acoplem al mòbil per la nit en el sofà quan apleguem i no li estem dient al nostre cos que és de nit, encara li estem dient que és de dia.
0: No?
1: Ell no sap.
0: Bueno, ara està molt de moda el tema de les llums roches i aquestes coses que jo no sé perquè no ho he provat, però...
1: Està molt de moda, però n'hi ha que anar en cuidado, perquè a tots no m'ho senta de la mateixa manera. A mi que m'agrada provar-ho tot, jo va ser la primera que vaig provar la llum roja antes
0: ah,
1: de que
0: ho has provat. Vale, va,
1: i els sí. dies que tinc migranya m'afecta molt, ho noto moltíssim.
0: Sí, perquè ara ens patís de migranya també, jo la comprenc sí. molt, moltíssim.
1: I aquests dies m'afecta més. De fet, ho vaig notar en entrar en l'habitació en la llum i notar aquestes punxadetes que tenim quan tenim la migranya, sí. que són tan característiques
0: o
1: del nostre mal.
0: O sigui, la llum roja te feia més mal.
1: En el meu cas sí, per això dic que sempre n'hi ha que anar en cuidado en les coses que en els consells que donem en este cas perquè no sabem a quina persona pot afectar més o menys. I n'hi haurà gent segurament que faig esta teràpia de llum roja i li vaig superbé, perquè és de veres que és una llum més càlida, que no té esta llum blava que és la que ens fa sentir que és de dia, és la que ens ajuda a segregar melatonina, que té tots els paràmetres per a dir és una llum perfecta per a poder dormir, però... A tot el món
0: però,
1: no li funciona
0: clar,
1: igual.
0: Jo pense, a lo millor estic en una xorra, però si tu entres a l'habitació i tens la llum roja per a dormir, tu la pagues, no?
1: O la pague, però en aquest moment d'entrar... Normalment, quan fiquem la llum és per a tindre un ratet, poder llegir en ella i poder estar en ella per anar habituant-nos perquè el nostre cos ja vaig entenent que està fent-se de nit, puc anar a segregar melatonina, que és la hormona que ens va ajudar a descansar, ja tinc una son profunda i reparadora... I poquet a poquet, pues, això, anar baixant revolucions en esta llum. Ja t'he dit que és una llum en la que se pot llegir i se pot estar, se veu normal, com si tingueres qualsevol llum encesa, en una reducció considerable de la intensitat, però se veu normalment. Claro, si el meu propòsit és anar desconnectant-me en esa llum, però me produís ese malestar, per a mi no és bo. Però
0: claro.
1: Per a una altra persona pot ser que siga algo meravellós.
0: Però per a tu no és bo perquè ja tens el mal
1: sí,
0: de cap.
1: En el meu cas sí, i tampoc té per què afectar igual a totes les persones que tinguin
0: claro.
1: migranya.
0: Però si no tens el mal de cap, te va bé?
1: Si no tinc el mal de cap, l'he provat i me va bé.
0: O sigui, ens posem una lampareta i una llum
1: sí.
0: roja és comprar la
1: bombilla i canviar-la per la llum que tingués.
0: Ja
1: sí, exacte.
0: Jo vaig a provar-ho, això.
1: Ja m'ho contaràs si te funciona.
0: Sí, perquè jo no dorm bé. Entonces, pues, necessite... Jo també sóc de provar. Mòbil, pantalles. Vaig a dir-te una cosa. Esta setmana no he posat la tele per a dormir ni un dia.
1: Molt bé. És que imita la llum del dia.
0: Ni un dia.
1: Molt bé. Aprovada. Vale. Aprovada en intents de dormir bé.
0: No sé el que me durarà, però ni un dia. Però bueno, bé. Lleig més, eh? És una manera de lleigir més també.
1: Bon dia per a
0: llegir.
1: Per a llegir, que avui Sant Jordi és
0: sí,
1: un bon
0: sí,
1: dia
0: sí.
1: per a fer publicitat de lectura.
0: Exacte. A després ens recomanes un llibre. Tu estàs llegint algo ara?
1: Estic llegint Comeràs flores.
0: Ah, jo també.
1: Ai,
0: mira.
1: Estic que tenim moltes coses en comú.
0: Estic acabant l'oratge.
1: Sí, està superbé.
0: No me contes res, però si
1: no
0: vas més adelantada
1: res,
0: que jo.
1: Però és un llibre que parla de dol i m'agrada moltíssim.
0: Sí, està molt xulo, molt xulo. M'està agradant molt. Com sabem si no descansem bé?
1: Ens despertem més irritables, ens despertem amb més necessitat d'aditantes, de consumir més estimulants, sobretot begudes energètiques que s'ha ficat molt de moda i que tampoc mos ajuden, mos ajuden gens després a poder dormir per la nit. Aguantem el dia conforme podem amb les begudes energètiques o el cafè i després tirem a dormir i estem tan accelerats que tampoc podem dormir. Si no han dormit bé, un comentari qualsevol mos pot sentar més mal que un dia que hagin descansar millor. Es prenen les coses de diferent manera, perquè les emocions se regulen pitjor i al regular-se pitjor és com si tinguérem menys paciència emocional, en este cas.
0: Jo també ho note perquè quan me desperte, a banda de les meues històries de dolors, però quan me desperte, el primer que penso és quan vaig a poder tornar a deixar-me caure en algun lloc, en el sofà o on sí, siga.
1: Comptant les hores per a poder tornar a dormir-nos. Sí. Però sí que és de veres que després el dia va acelerant-se i això, i aquesta sensació va perdent-se i quan t'apleguem a la nit també procrastinem molt del moment d'anar-nos a dormir.
0: Sí. No, jo, és que jo revisco a la mitja en vesprà. Doncs, clar, jo dic, és que jo hauria de viure de mitja en vesprà en avant i després ja dormir. Exacte. No sé, igual faig un programa nocturn, així, a la ràdio o algo.
1: N'hi haurà que plantejar-ho.
0: Vaig a plantejar-me i ho plantejaré, a veure què passa. Què podem fer per a dormir millor?
1: N'hi ha una regla que a mi m'agrada molt, que és com la numeració d'una caixa forta, que és molt fàcil de recordar i que crec que els oients se'n recordaran bé si ho diguem, que és la regla del 10, 3, 2, 1, 0.
0: 10, 3, 2, 1, 0.
1: 10 hores antes de excitar-nos, no consumir gens de cafeïna, perquè la cafeïna...
0: 10 hores abans.
1: 10 hores. En totes coses no funciona igual, perquè sí que és de veres que n'hi ha coses que eliminen molt ràpidament la cafeïna, però altres, lo normal és que...
0: Mon pare se beu un cafè i immediatament tanca l'ull.
1: N'hi ha coses que la eliminen, però més la normalitat és que aquesta cafeïna...
0: Ai, no li afecta el cafè.
1: ...queda en el cos i mos dificulta el dormir.
0: 10 hores, vaig a contar.
1: 10 horetes, conta-les.
0: Sí, sí. A veure, jo l'últim cafè sol ser 4 de la vesprada. Sol ser.
1: No tots els dies.
0: No. Però sol ser, sí.
1: L'últim, has dit, entonces...
0: L'últim, sí, l'últim.
1: Vale. Per saber-ho. I ser últim, pues tens que contar que tardaries unes 10 hores. Depèn del teu metabolisme, perquè ja dic que depèn hi ha metabolismes molt ràpids que eliminen molt pront la cafeïna i no els afecta tant. Però sí...
0: Bueno, va. Pensaré, 10 hores, va.
1: Vale, pensa-te-ho.
0: Sí.
1: Per a veure avui, a quina hora te prens l'últim.
0: Va.
1: 3 hores abans, intentar no tindre mitjans molt copiosos, no beure alcohol, perquè 3 hores abans de xitar-nos el cos ja ha pogut fer la digestió. O sigui, quan mos xitem molt pront després de sopar, el cos té que digerir també l'aliment i no mos va deixar descansar tan bé com si no haguera fet la digestió.
0: Ostres, i a quina hora sopem?
1: Pues en 3 horetes abans que sopes, com els europeus.
0: A mi no m'he donat temps. No, 3 horetes abans n'hi ha dies que no estic.
1: Un sopar lletxoret.
0: No, això sí, però... Bueno,
1: una ensaladeta?
0: Sí, jo m'encanta la ensalada.
1: 2 horetes abans,
0: sí.
1: No fer activitats estressants. Sobretot no treballar, no contestar emails, no pensar en faena.
0: I esport tampoc, no? Perquè si
1: I
0: no t'activa...
1: igual. És de veres que en totes les coses no funciona igual i que això és molt general i hi ha gent que fa deport i descansa molt bé, però 2 hores abans de dormir intentar evitar fer coses que mos tinguin molt accelerats perquè la idea és anar desactivant el cos poquet a poquet per a poder anar a dormir. Després, 1 hora abans, fora pantalles. 1 hora abans, si ja tu ja estàs fent-ho, que no estàs veient la nit per la nit, ja estàs fent-ho molt bé. 1 hora abans perquè les pantalles imiten la llum del dia i el nostre cos pensa que encara és de dia.
0: A veure, jo tanque la pantalla a les 11. Ai, més pront no puc. Si no, no.
1: Claro, no podem chequear lo que ha passat en les xarxes socials durant el dia.
0: A les 11.
1: N'hi ha que estar informades.
0: Esta setmana he tancat la pantalla a les 11.
1: Bé.
0: De normal la tenia...
1: Ja és un logro, si lo important no és fer-ho tot molt bé, és anar fent cosetes que vagin ajudant-nos, poquet a poquet. I després una cosa que m'agrada molt, que és el 0,
0: sí.
1: I és el 0 vegades de posposar l'alarma.
0: Oh, jo ahí soc la reina.
1: La reina.
0: Sí.
1: Quantes tens? 0,5, 0,10, 0,20, 0...
0: No, tinc 1, 2, 3.
1: 3. Perfecte.
0: 3.
1: I és, de tots els tips que ha donat així, és el pitjor. De tots, el de pots posar l'alarma, perquè fent cicles de son molt curtets.
0: Ja.
1: Ens tornem a dormir i ràpid està sonant un altre, es tornem a endormiscar, torna a sonar un altre, i aquests cicles tan curtets de son fa que es despertem més atontats i possiblement tenir la sensació de dir, mare de Déu, quan vaig a tornar a agitar-me?
0: Sí, però és que me fa por de deixar una només que m'adarga.
1: Sí.
0: I si no me'l sé?
1: Però l'important és que tal se senís a primera.
0: Ja, però...
1: No que te xires i reposes una altra volta.
0: I me quede perquè estic morta.
1: T'entenc, però sí que és important que no tornes a dormir-te una altra volta perquè aquest cicle curtet és el que va fer que te despertes sin la sensació de d'on estoy i quines són ustedes.
0: Ja. Uf, això no sé com vaig a fer-ho, però bueno, va.
1: Poc a poc, estàs fent ja moltes coses bé.
0: Ho intentaré.
1: Lo de la tele ja me pareix algo.
0: Lo de la tele...
1: I és molt difícil, eh?
0: És un logro, per a mi, lo de la tele.
1: És un logro, però pues, se pot substituir per un podcast, per exemple. Se pot substituir per sentir este programeta per la nit, per exemple.
0: Jo agarro el llibre.
1: O agarrar el llibre?
0: Sí.
1: Sobretot si la història és apassionant, que te atrapa molt.
0: T'atrapa i el problema està ahí, que dius, ai, m'està entrant son i vull saber què passa.
1: Però i si m'està entrant son és el bo d'estar llegit.
0: Sí, no, sí.
1: Senyal de que el cos ja està desactivant-se i que està preparant-se per anar-se'n a dormir.
0: Mm.
1: És molt bona senyal.
0: Què més? Què més tenim? Després de la regla, 10, 3, 2, 1, 0.
1: Tenim que pensar que... Com dormir mal una nit rere de l'altra ens va fer que estiguem molt més actius. És important que anem acumulant dies que tinguem bona son, que segurament algun dia no passem bona nit, però que és important que els anem a intentar reenganxar-ho. Perquè si no anem enganxant un dia en un altre i quan t'apleguem a divendres, com estem?
0: Mataes. La son no s'acumula, no?
1: No, el descans...
0: O sea, el descans no s'acumula, no?
1: S'acumula. Ojalà s'acumulara com els dies de vacances, però en este cas no s'acumula.
0: I la falta de son...
1: El cansanci sí s'acumula.
0: Sí, s'acumula.
1: Sí s'acumula i se desgast, però perquè el cos no li dona temps a reparar-se, a fer tots els processos de reparació que té que fer.
0: I et va afectant a les emocions.
1: Exacte. I mos afecta molt emocionalment. És el que estàvem parlant antes, de tindre esa menor paciència emocional, esa irritabilitat, esa tristesa que puguem sentir perquè no hem passat una bona nit. I ese pesar que mos entra moltes voltes i no sabem d'on, i a lo millor pot ser de que no ens hem dormit en condicions.
0: Una persona pot arribar a morir-se de no dormir?
1: No sé si arribar a morir-se de no dormir, però passar-ho. Passar-ho realment mal, sí. En el cine tenim moltes referències en quant a persones que pateixen insomni crònic, com per exemple el maquinista, que és una persona que pateix insomni crònic i és una persona que està pràcticament consumida per ixe no dormir. I ixe no poder minxar bé, no poder descansar, ixa despersonalització de la realitat, de no saber ben bé què és real i què no, perquè... aplega un moment que ja no saps de tant de temps que portes acumulant el no dormir, ja no saps realment què és realitat i què no és realitat.
0: És com si el teu cos se desconnectara.
1: Totalment, com si se desconnectara i s'ira, i s'ira de tu i veigeres la vida sense saber realment què és el que està passant, què és el que és de veres i què no.
0: Anem a quedar-nos amb claus que puguem recordar per a intentar, no?, dormir bé.
1: Exacte.
0: I millor.
1: Anem a intentar anar més desactivats a dormir, que també és important. O sigui, si anem molt accelerats al llit i de repente diguem dorm, i el teu cos te va dir no, me tens fa un rato fent coses i ara no, necessito un temps per a poder descansar.
0: A mi el que me dona malícia és que estigues en el sofà i estigues adormint-te i te'n vas al llit i ja no t'adorms. I te despejes.
1: Tenim que relacionar el llit en anar a dormir i aquest procés que fem en el sofà el tenim que relacionar en el llit. El cos té que saber on va el cos. Al nostre cervell li agrada molt saber què és el que té que fer i on va anar i sa anticipació per no tindre que fer ella i sos càlculs. I n'hi ha que relacionar aquest llit en dormir. I aquest procés que fem en el sofà, fer-lo ja agitats en el llit. Però anar desactivant-nos poquet a poquet en un ritual que siga pues, anar apagant les llums i en llums més càlides, com estàvem parlant antes, tancant les cortines, que el cos ja sàpiga que està fent-se de nit i que sàpiga que anem a dormir. Ficar-nos música tranquil·leta, donar-nos una dutxeta calenteta i també és important que intentem fer tots els dies el mateix. Tots els dies anar a dormir i despertar-nos a la mateixa hora. tots els dies has començat el ritual d'anar a dormir a la mateixa hora i fer, o intentar fer tots els dies el mateix.
0: Però el cap de setmana m'he d'alçar a la mateixa hora?
1: És aconsellable el cap de setmana també alçar-nos a la mateixa hora.
0: El dissabte i el diumenge no tindré res. Jo no m'alce.
1: Soc lo pitjor, ho sé molt, però sí, és important tots els dies alçar-nos a la mateixa hora perquè el cos agarre rutina, que és tan important. Rutina, saber què va passar tots els dies en cada moment. Això és molt important. Per lo menos intentar-ho.
0: Intentar-ho, vinga, va. Recorda'ns, Arantxa, on te podem trobar?
1: Em poden trobar en Ian Psicòlogos, en el Cira, en l'Avinguda Hispanitat, número 7.
0: Que passes una bona setmana.
1: Igual.
0: Gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
3: Perquè la nostra meta és arribar a tu, i tu ets el més important per a nosaltres, sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego, deixa'ns arribar a tu.

Ja he tingut tot el que valia la pena tenir i tot i ser de casa pobra sempre m'he sentit molt ric perquè estimo com un boig, perquè he vist de fer cançons i camino a poc a poc i mai he tingut massa pressa. He sentit tot el que valia la pena sentir i potser són massa nits que he passat sense dormir. He fumat i ho he deixat, he begut i m'he passat i he estat més temps de...

Ràdio Pegot desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.

Arcades Cabal et convida a passar una vesprada de cine dissabte 16 de maig. A les 19 hores, a la Biblioteca Carmen Alemany Vall, es projecta Los Hombres Lobo.

François Ozan dirigís l'adaptació cinematogràfica del joc de taula Homes Llop en Castonegre, el famós joc en el qual s'ha de descobrir qui són els llops per a no acabar caçats per ells. Col·labora Ajuntament de Pego.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que unix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: L'associació de jocs de taula de la Marina Alta, Tablero, arriba a Pego per a quedar-se amb una secció pròpia. Dissabte 16 de maig han preparat una presentació ben especial a l'Infojove Pego, una jornada completa dedicada als jocs de taula amb partides ràpides, jocs d'estratègia, rol i molt més. D'11 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la vesprada. L'esdeveniment compta amb la col·laboració de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta.
1: Son DJs. Los viernes a las 8 de la tarde.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Son DJs.
1: 12.
4: 12.
5: Presentado por
1: Gaby Burguera, Fernando Guitar y con la colaboración de
6: Sergei Red
1: y
7: Luis Bonillas.
1: Esta semana al Son DJs, Cristina Ferrer. Son DJs.
8: Radio Pego.
9: Música.

les sabates no et disfressen. Et vesteixen, et protegeixen els peus i et transporten. T'aporten un origen, la terra, el barri, el poble, l'accent com a diferència essencial. Desgastades de sola, descolorides ja, t'han portat a tants llocs. Quilòmetres que han trencat prejudicis. Has obert murs i t'has sorprès cada vegada més. Quilòmetres. Conèixer altres ritmes, altres llocs. Quilòmetres. Un calçat que et fa a cada pas més original.

Ton Escabal et convida a passar una vesprada de cine dissabte 16 de maig. A les 19 hores, a la Biblioteca Carmen Alemany Vall, es projecta Los Hombres Lobo. François Ausand dirigís l'adaptació cinematogràfica del joc de taula Homes Llop en Castonegre, el famós joc en el qual s'ha de descobrir qui són els llops per a no acabar caçats per ells. Col·labora Ajuntament de Pego.